0: I took a pill and had a dream.
1: Yo también.

0: tots els divendres a les 11 de la nit. Toca desconnectar, a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre esteu a Vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.

0: Molt bona nit, família, i benvinguts un dia més al programa més happy guai del Paraguai, de les Terres de l'Ebre i de tot el món mundial. Benvinguts a...
1: A fer punyetes!
2: Ha sigut això?
1: Tito, això
2: los
1: ha sigut
2: dits,
1: una
2: que...
1: trolejada del tècnic.
0: Què fas, Calu? Com estàs?
1: Molt, molt bé, Tito.
0: Molt bona nit.
1: Molt bona nit a tu.
0: Ja et veig una careta així de felicitat, això.
1: Molt feliç. Saps per què?
0: Ah, a veure.
1: Perquè la meva veu està navegant per la freqüència modulada.
0: Ah, amigo.
1: Com sempre.
0: Al 96?
1: No, com sempre.
0: Ah, va.
1: A Antena Caro. A 96.0 de la freqüència modulada.
0: Bravo!
1: Tito.
0: Bueno, què tal? Com estàs?
1: Bé, mira...
0: Aquí... Bueno, fem primer una salutacioneta,
1: sí, no?
0: A tota la gent de,
1: nah,
0: de la sala, no? Calu ja mos ha saludat. Molt bona nit, Nati, com estem? Ai, mare.
1: A veure, Tito, seguis provant, Tito, seguis provant.
0: Molt bona nit, Gepero, què tal? Com estàs?
2: Hi ha molt de sí.
1: S'han provat-ho a mi, s'han provat-ho a mi.
0: A veure,
1: molt bona nit, Pau, com estàs? Tito.
0: Que aquí són nens molts de gris, molts de silenci, trobo.
1: Mai més ben dit, això pareix una olla de gris, Tito. O un marrobat, o...
0: No ho sé.
1: Tito.
0: No? Com és això? Què està passant aquí?
1: Perquè avui és un face-to-face, Tito.
0: Ah, és un face-to-face, avui?
1: Avui és pelea de gallos.
0: Avui estem tu i jo al mando.
1: Sí.
0: Los dos mano a mano.
1: Bueno, no sé si és pelea de gallos o pelea de perras, Tito. Pues sí, xiquet.
0: No ho sé, jo ho veig així molt heavy, això, no?
1: Que si compromisos de familiars, que si paternitats, que si compromisos professionals, Tito.
0: Aquí l'únic que aguanta el barco són nosaltres, eh?
1: Tu, que estàs al paro, i jo que treballo per la privada, Tito.
0: I què vol dir? Estic al paro, xec?
1: No. Ah, vale.
0: He actualitzat,
1: no,
0: actualitzat.
1: No, però home, jo ho dic per a l'estat, en principi per a l'estat. Estàs al paro i treballes en bé, com era això?
0: No, sóc autònomo de fa ja uns quants mesos. M'apareix que ho recordo tots els programes, eh?
1: I
0: del
1: jo...
0: mes, no sé exacte, del mes d'octubre i del novembre.
1: I jo quantes vegades dic, Tito, no... Tonto, no, no, Tito.
0: Però com diu sempre ma germana, no escolta mai a ningú, eh? Sempre
1: bueno.
0: Diu, este xic no escolta mai a ningú. Però
1: I,
0: jo vaig a la meua.
1: I la dona també em diu, que no escoltes i algo més me dia. És que no sé què em dia, que no escoltes, no sé què. Mira, Tito, com és divendres a la nit? Estem aquí del bon rotllo, en tots los punyeteros.
0: Pim, pam, pum.
1: Tiauneta d'atur.
0: Ah, Tito. Pareixerà allòs de RAC1, eh, quan fan el futbol. Vinga, va, obrem-la.
1: Una estrella.
0: No, diguéssim-lo, no. Que no fem publicitat. Nosaltres ho cobrem.
1: A més que és Heineken. Tens en mierda, Tita.
0: A veure, Calvo. Què? Ahir què va ser, ahir?
1: Ahir Sant Jorge. Sant George. I per als catalans, el dia dels enamorats, Sant Jordi.
0: I esta careta que fas de felicitat no tindrà res a veure... Va llaure noche loca, nit o...
1: Si no ho fas a Sant Jordi, Tito.
0: Si no ho fas a Sant Jordi o a Sant Valentí, ja...
1: Sant Valentí,
0: oblidat,
1: no. Sant Valentí, això és Sant Cort Inglés. És o Sant Jordi o cumpleanys. És els dos dies que no fallen. Pues bé, Tito, superbé.
0: Vas anar
1: bé
0: a veure los carrerets. Jo no em vaig poder anar al final a voltar,
1: sí,
0: i tot això.
1: Vaig anar a pegar una volteta pel poble del costat.
0: Però m'han dit que Roqueta és guai i les fotos d'això...
1: Una gentada super, super guapo.
0: Molt bé, molt bé.
1: Una vegada més, felicitar... per la iniciativa
0: l'Ajuntament. L'Ajuntament i a totes les paradetes.
1: Jo no sé si felicitar-los. Si són de l'Ajuntament, jo no sé si fer-ho. Però sí, sí, és superbonic. Abarrotat de gent i tot.
0: Ara, si estigués Nati, saps de què parlaria, ara?
3: Ara sortiria el tema? Sí, però és que les roses valen un dineral.
1: Em defensi, és el preu de la
0: ara
1: mare.
0: Ara, si estigués Nati, diria sí. Això.
1: A 12 mesos la tinc que comprar. A 12 mesos, xec. 12 còmodes places d'un euro per fer que no podia pagar. Vaja barbaritat.
0: Jo vaig anar a la floristeria, la que tinc sempre de confiança, me vaig presentar allí en 50 euros i vaig dir, aquí ha d'entrar la de la dona, la de ma mare, la de ma germana i la de la xiqueta. Fes-ho com vulguis. I si ho va quadrar?
1: Un pètal per a ta mare, sí. Un pètal per a la xiqueta, un pètal 50
0: euros. Però, uns preus que dic, hòstia, són flors, que són flors.
1: Bueno, es fan l'agost i tot.
0: Ja.
1: I llibre, però... què? Llibre, què?
0: Bueno, llibre, m'han regalat un llibre?
1: Sí o no?
0: M'han regalat un llibre que volia. Mira, te'l porto i tot,
1: Veus o no?
0: Te'l porto i tot, Lo veus, Calu,
1: Sí. Me pots dir el títol que no sé llegir?
0: Sobrevivir a la modelo.
1: Sobrevivir a la
0: modelo. No coneixes jo he fet la faena, eh? Jo el vaig dir que volia este llibre perquè vull llegir, i a Begoña li vaig fer cas i me l'han regalat i ara el llegiré. I el pròxim dia igual ja l'he llegit i te'l contaré.
1: Sí, no.
0: Tu no el coneixes, un que es deia Daniel Rojo? Bueno, se diu que encara està viu?
1: Daniel Rojo?
0: Daniel Rojo.
1: No, este se'l va cargar Franco, Daniel Rojo se'l va cargar Franco. No sé qui és, Tito.
0: Un home així grandot, que fa 2 metres o menys, així gros.
1: Jo, si no és Mundo Deportivo o Esport, Tito, ja saps què.
0: Pues este home va ser assessor de Messi. En l'època dorada de Messi va ser assessor. Era el seu conductor oficial, era... Bueno, li feia així mig de segurata.
1: Xòfer, segurata.
0: Xòfer de tot.
1: Segurata i assessor.
0: Este home és un crac,
1: Tipo Ábalos, no, tipo aquell, tipo Goldo.
0: Va estar tancat a la Modelo l'any de... Quan Franco, després de Franco, això, va estar tancat a la Modelo quan era superxunga. Va estar tancat 16 o 17 anys perquè robava un disbarat. Exdrogadicte, totes les drogues, cavall, de tot, bueno, i se n'ha sortit de totes, se les ha deixat totes, hasta de fumar, de beure, lo cavall, cocaïna, tot.
1: Així tenia, també, així, era hípica, apareix... a la hípica també anava, en hípica...
0: Era terrible, i no sé si feia uns 3 o 4 robatoris al dia, durant no sé quin disbarat d'anys. Bueno, se li imputaven 500 o no sé quin disbarat de robatoris.
1: Però qui te l'ha regalat i què et vol dir en este llibret i tot? Aquí hi ha un missatge pagat,
0: No.
1: Faràs cap a la Modelo.
0: A mi sempre m'ha agradat, no sé com és, que sempre m'ha llamat el tema de les presons,
1: Sí, no?
0: Sí, he mirat un munt de reportatges, un munt de coses, sempre em llama. No sé si té alguna cosa a veure que ja vaig mirant el camí.
1: No ho sé, tio, tot passa per alguna cosa. Però... Roses, flors, t'han regalat alguna cosa, Tito, alguna floreta?
0: La
1: floreta no,
0: No, floreta no.
1: Te ho dic perquè... vaig sentir l'altre dia un estudi.
0: Sí,
1: Gent que fa estudis d'estos, jo no sé, fadrins, d'esta gent que seran fadrins tota la vida, que van a estudis, que el 99% dels homes, homes mascles que tenen pito, no sé, ni no binari ni res, els mascles, no reben ni una flor en tota la vida, hasta el dia del seu enterro.
0: Què dius ara?
1: 99% dels homes, Tito.
0: El 99% és quasi tots els homes, del planeta.
1: Quasi tots.
0: No rebem. Home, potser si ara que et fiques a pensar, dius...
1: I no la pots ni disfrutar, que estàs allí a la caixa, Tito. No,
0: llavors t'omplin, de flors.
1: T'omplin de flors, mentrestant ni una.
0: Home, doncs... S'hauria de regalar també flors. A tu t'agradaria que et regalessin flors?
1: Jo me soc més de plantetes d'estes del THC, Tito, no sé. Plantetes, alguna planteta, sí, però... Floret...
0: No sé... Sempre m'equivoco de botó, perquè és el primer que tinc a mà, saps? És el primer que tinc a mà. Este volia fer, este.
1: Pues sí, és curiós, Però pot ser que sigui veritat, És curiós.
0: No ho sé, però m'he quedat molt parat. El 99,9,
1: 99,9%, Tito. Això... No, 99,9, no. El 99.
0: És igual. 99,9 que 99. És
1: increïble.
0: Quasi tots. M'he quedat molt parat, Pues sí, jo ja he fet... Ja tinc el llibret aquí,
1: Molt bé.
0: Igual el pròxim programa ja et conto de què va. Encara que em sé tota la vida d'est home, perquè he vist molts de reportatges, perquè m'agrada l'autosuperació que té i el rotllo que té. És molt famós,
1: Sí.
0: Daniel Rojo. Ja veràs que si el mires pel YouTube te trobaràs. Ha fet pel·lícules, ha fet... Bueno, un munt de coses.
1: Ha robat.
0: Però ell sempre ho dirà, ojo, Una cosa és robar les persones, això. Ell no ha robat mai les persones, ell sempre ha robat els bancs.
1: Vale.
0: A bancs i coses de que tenen molts diners. Sí. Vull dir, jo, si robo, robo lo grande.
1: Molt bé.
0: M'entens? No robaré a les persones.
1: Al poc
0: no
1: roba.
0: Però ell tot el que robava, després ho fotia.
1: Per cert.
0: Per vena, se ho fotia per vena.
1: Sí, sí, sí. Tot, ho gastava tot en la hípica.
0: Sí, sí, se ho gastava tot.
1: Per cert, ara que dius de robar, a sentir la notícia també, un home, 66 anys, no sé quantes malalties, en la maquineta, la bomboneta d'oxigen, cadira de rodes, tots els dies aquest home sortia al portal de casa seua a xerrar amb els 2 o 3 veïnets allí a la fresca.
0: Sí,
1: Quan baixava allí, la dona sempre li donava una maçaneta i pap, se pelava la maçana, el gabinetet, veu un xic, 18 anys, per detrás, li fot estirada a la cadena d'or.
0: Hòstia.
1: I aquest home què fa? Per defensar-se, fot el gabinet per atrás, li fot el col i se'l carga.
0: I ara què?
1: Pues l'abuelo este ha estat tancat a la presó una setmana.
0: Una setmana?
1: Una setmana. Perquè per perill a fuga.
0: Ah, que encara no se sap que és igual, lo tancaran...
1: No. Ara ja per fi l'han soltat. Però tu te creus...
0: Bueno, però quan estarà el juí igual lo foten, a més...
1: Però tu te creus que ha de ser el que dius de robar? Has d'anar a robar un home que està en caia de roda i la bomboneta d'oxigen. I està bé, pobre, va fotre així acte reflejo, pap!
0: La gent no té mira més, la gent.
1: I l'han de fotre tancat prèviament... com s'ho diu això? Preventiu, no sé com s'hi diu. perquè té risc a fuga. Però què s'ha de fugar? Si s'ha de fugar, si van caure les rodes i anava amb un oxígeno. Hòstia. Increïblement, eh? S'ha de ser desgraciat per poder robar a un home d'este calibre.
0: Quines coses hem de sentir, eh?
1: Tito.
0: Vols que et digui una bona notícia?
1: S'ha mort Trump?
0: No, encara. Ai. No, de Trump no cal parlar-ne. No ve nat i això no cal, no cal parlar-ne de coses d'estes. Saps què he començat a fer?
1: Què?
0: Yoga.
1: Yoga?
0: Sí. T'ho recomano, només porto 3 sessions, eh?
1: Jo
0: però ja noto,
1: nerviós.
0: Me noto més estirat, ja saps?
1: Sí, no. Home, jo t'he vist una miqueta més alt. Sí, que t'he
0: vist. Te fas estirant, te fas estirant.
1: Què dius, Tito, yoga?
0: Allí la Ravaleta, el casal de la Ravaleta, me ho van aconsellar.
1: Sí.
0: Tot dones. Tot dones. Jo.
1: Tot no. 99% dones, Tito.
0: Tot dones menys jo.
1: He sentit que ho està petant, eh?
0: Sí, sí, i jo em foto allí i ai, ui, ai, elles es veus allí que s'estiren i no sé
1: una
0: què.
1: Altra,
0: són més elàstiques.
1: Una altra bona iniciativa de l'Associació de Veïns de la Ravaleta.
0: ¡Vamos!
1: Roquetero de l'any, l'Associació de Veïns de la Ravaleta,
0: sí,
1: Tito.
0: Sí, molt bé, molt bé, molt bé.
1: I podem prometre, puedo prometer y prometo que els pròxims invitats seran
0: primícia, primícia
1: exclusiva.
0: Exclusiva.
1: Tito, lo nostre Tito ha lligat en exclusiva a l'Associació de Veïns de la Ravaleta.
0: ¡Vamos!
1: I pròxims invitats seran l'Associació de Veïns.
0: Allí els apretarem, eh? Tots serem ravaleros. Allí tots serem ravaleros en multitud i allí podrem afrontar les coses allà.
1: El 99%, Tito. Que hi ha un infiltrat del poble del costat.
0: Bueno, si ve.
1: Sí.
0: Si ve, últimament mos fa la perleta.
1: Avui no he pogut vindre, Tito, perquè té compromisos.
0: Té compromisos varis, sí. Però bueno. I una altra coseta, que sempre ja fa unes quantes setmanes que parlem. L'antena Caro Fest. L'antena Caro Fest.
1: Fota aquí l'aplaudiment.
0: Vinga, va.
1: Quina notícia podem donar avui, Tito?
0: Jo li he dit a l'encarregat o un dels encarregadillos del festival, li he enviat missatges, no parava d'enviar-li missatges dient-li enviam alguna noticieta extra per a publicar el pròxim programa. Doncs pues no m'ha fet cas, home. Però jo m'he ficat a buscar, que ja saps que jo per les redes socials vaig buscant
1: equip
0: i rebuscant. Equipo d'investigació. I ja he vist que enguany, no ho digues a ningú, però enguany és tardeo.
1: Tito!
0: Enguany és tardeo.
1: Assegurat.
0: Menos mal, Per sí, la nit ja no surt ningú. La gent ja no surt per la nit. Tardeo.
1: Tardeo.
0: Tardeo. 13 de juny, Antena Caro Fest, tardeo. Que la gent se ho apunti, allí en un asterisco, 2, 3, en negrita, en roig i en el que sigui.
1: I cursiva.
0: I cursiva.
1: 13 de juny, tardeo. Com, suposo que com sempre.
0: Suposo que serà la pista d'allà dalt. A les piscines i tot allò.
1: Presentadors espectaculars en un principi.
0: I de jockeys ja verem qui vindrà. I festivalaco, qui ha disfrutat.
1: Tito, 13 de juny,
0: 13 de juny.
1: Bona manera de començar l'estiu. O d'acabar la primavera. Bé, Tito.
0: Què vols fer? Avui m'anem nosaltres dos, vull dir, que t'apetix, que no t'apetix, què fem, què deixem de fer.
1: Jo què sé, però a mi m'apetiria un temacle.
0: Quin temacle? Tu demana que jo te'l fico,
1: Pues avui no temacle.
0: Ai, mare.
1: Que no servisque com a precedent, però et vaig a fer autobombo avui, Tito.
0: Què dius ara?
1: Una noche de copas.
0: Ah, amigo.
1: La teua versió, que és espectacular, Tito.
0: La vols sentir?
1: I si ho dic jo... És que és espectacular.
0: Moltes gràcies,
1: Tito, per favor.
0: Me faràs emocionar, me faràs emocionar.
1: Fica'm este temacle, Tito, que no sé què vas fer aquell dia, però has fet una obra d'art, Tito. Fota-li!
0: Vinga, va, fotem-ho!
3: Calla, Tito!

0: Estava més finet aquell dia.
1: Bueno, ja la, suposo que ja la coneixies, no?
0: A mi, claro.
1: Sí que la coneixies?
0: Però no m'he desgastat poc, saps? L'os de la cadera de ballar esta cançoneta i tot.
1: Ec, la veritat que està tenint molt d'èxit, estic molt content. No para de pujar visualitzacions i a Spotify i això. No se'n t'arribarà? Però de moment no para de créixer. Les visualitzacions i arribant super a lluny.
0: Però que has fet un videoclip i tot?
1: No, videoclip no, només està la cançó.
0: Això són escoltes.
1: Ec, igual, mira, m'has donat una idea, igual hauré d'apostar per un videoclip o alguna
0: cosa. Doncs m'hauràs de pagar per aquesta idea, tito. El 18%.
1: Ec, estic sempre vols cobrar, tu, eh? Sempre vols alguna
0: cosa. Cobros de la dona que m'acalenta, però no m'hi digues com m'acalenta. Espectacular, tito.
1: Bueno, què fem? Entrem a la nostra entrevista d'avui?
0: Tito, fot-li l'entrevista. Tito.
1: Pues bueno, avui a la Fer Punyetes tenim una visita de nivell i de cames fortes.
0: Molt de nivell.
1: De nivell i de cames fortes. Ens acompanyen ni més ni menys que el president i una vocal. M'ha dit que li digui vocal.
0: Membre de la Junta.
1: O membre de la Junta. Vale?
0: Català correcte, passa el tita.
1: Vale. Membre de la Junta del Trail Roquetes.
0: Roquetes, vamos.
1: Espera, deixa'm acabar la intro.
0: Deixa'm aplaudir, eh? Deixa'm aplaudir.
1: Aplaudirem. Dos personetes que no paren quietes. Que els hi dius, anem a fer una volta i tornen després de pujar tres muntanyes i baixar-ne quatre. Ojo, eh? Parlarem de córrer per la muntanya, de patir una miqueta o molt, de fang, de pujades impossibles i, sobretot, de l'ambient espectacular que es viu al Trail Roquetes. Així que prepareu les bambes, agafeu aire, perquè vull a fer les punyetes, ens posem en modo trail. Avui tenim en tots nosaltres el Sergi Queralt i a la Eva Llopi!
0: Molt bona nit, Sergi. Molt bona nit, Eva.
2: Bones.
3: Molt bona nit.
1: Què tal?
0: Esteu preparats?
2: Bé, pensem que sí.
0: Perquè no sabíeu on us ficàvem.
2: No sabíem on anàvem.
0: Vos heu escoltat alguna vegada?
2: Alguna vegada.
0: Sergi?
3: Algun input mos arriba.
1: Podeu dir la veritat, eh? Si no mos heu escoltat.
2: No,
1: podeu
2: que sí,
1: no,
2: que sí.
1: No teníem ni idea, no?
0: Probablement, jo, és que jo no m'he cregut, però bueno, farem bona que sí. Molt bona nit. Va, expliqueu-mos com va sorgir això del trail.
3: Bueno, el Trail Roquetes neix a partir de la voluntat de molta gent de participar en curses de muntanya. I aquí a Roquetes no hi havia massa possibilitat en quant a entitats que estiguessin per la feina. Llavors, bueno, un grup de gent que tenia interessos comuns van decidir formar un club, se van ficar d'acord, van tirar endavant el club i a partir d'aquí van començar a participar en curses de muntanya. A part de curses de muntanya, donat que és un club de muntanya, també es fan activitats pròpiament dites de muntanya que no són purament competitives, sinó que són més d'aficionat.
0: Vale, però quan va començar aquesta aventura?
3: L'aventura comença l'any 2011.
0: Ah, oh, molt bé, ja.
2: Sí, o sigui, quan comencen a tancar tots els pubs i no sabem on anar.

0: Aquí està.
1: Aquí ho hem de fer alguna cosa, no?
2: Ara hem de fer alguna cosa, hem de distraure.
1: I de salut, i per anar bé, canviem el rol, no?
2: Claro.
1: I alguna cosa de salut.
0: Vinga, doncs quedem als albergues, montem la festa allí.
3: Refugis, albergues, bo. Algun bivac, el que més convingui.
0: Això del bivac jo no sé què.
1: Ja m'he perdut, eh?
3: Sí. Dormir al ras.
2: Dormir, sí.
1: Hòstia. Això ja vam al·lucinar com va vindre, com si dieu, lo de la bicicleta que va fer la volta al món. Em recordo el nom, que és Roquetero?
0: També.
2: Ai, sí.
1: Ara, així mos escolta, si mos escolta mos ho dirà.
2: Sí.
0: Ja no me'n recordem, eh?
1: Pai de Pérez, no.
0: No.
1: Hidalgo.
2: Correcte.
0: Quan anava a dir jo, Tito, després.
1: Doncs mos ho va contar, jo li vaig fer repetir unes quantes vegades, perquè dic, ha de ser molt valent això de dormir al ras, eh? Jo no ho sé si tindria, anava a dir, si tindria los...
0: Pebrots.
3: Bueno, jo ho he fet alguna vegada, no és que sigui la moda de les prefilals predileccions, però alguna vegada que ho he fet, arriba un moment que quan tens ganes de dormir, dorms i s'ha acabat.
1: Però tot xou? Dormir tot xou al ras?
3: Al ras.
0: Home, Hidalgo un dia va dormir un jabalí que estava allà al costat, eh? Que va dir que sentia sorollet.
1: Clar, sentia soroll i pot ser qualsevol animal, no?, que està pel camp.
3: Bueno, però a la muntanya el més perillós és tu.
1: El
3: més gran és tu mateix, a la muntanya.
1: Ja, però no sé, jo no sé si...
3: Almenys per aquí el port.
2: Bueno, jo ho vaig fer una vegada i la veritat és que entre que sóc com les gallines, que quan hi ha llum no dormo, així de clar t'ho dic, i els mosquits que hi havia per allí, o sigui, dormir, no vaig dormir. Va ser com si fos la nit blanca.
1: Jo no sé si no dormiria, perquè és el que diem, no? El sorollet.
2: Sí.
1: El sorollet de la rama aquella que s'ha trencat. El sorollet de no sé què.
0: I la llosa, damunt de llosa. La pedreta en cap, també.
2: Dona, que tries algun puesto tobet.
0: Sí, no?
3: A la muntanya, comoditats poques.
0: Sí.
3: La veritat és que no és un mitjà que sigui l'Hotel Rich. Més aviat és...
0: I llavors, vosaltres, que feu sortides setmanals? Feu eventos, diguéssim?
2: A veure, una vegada al mes se fa una sortida... Que és oberta a tothom, o sigui, no és només de gent del club, sinó que també pot vindre gent de fora. El que passa que hi ha places limitades, perquè claro, tampoc no pots agarrar i dir bueno, anem 100 i pico persones a lo loco. I després pues, entre nosaltres sí que a vegades pues, se formen grups, o si algú per exemple fa una sortideta en diumenge ho fica al grup i llavors pues, s'apunta gent o no i...
0: Són curses o és a caminada?
2: Això és caminada, després estan les curses, que també hi ha un grupet que... Hi ha gent que se dedica més a caminar o a fer sortides més light, que no són light tampoc, perquè quan estàs diverses hores caminant i per amunt i per avall i tot, pues també requereix cert esforç i cert...
0: Sí, sí, no, està clar, no? Pues és estimar la natura, anar a pegar la volta pel monte...
2: Correcte. I després també hi ha un altre grup que se dedica més o els agrada més anar a fer curses i, pues bueno, és una mica... Pues abarca tothom.
0: El Trail Roquetes, vosaltres ne creeu de, o ne promocioneu de curses o ne feu, diguéssim, de dir esta cursa la patrocina o la...
1: O que porti el nom del trail, no?
0: Sí.
1: Curses de nom del Trail Roquetes.
3: Nosaltres fem el quilòmetre vertical, que enguany és la 14a edició, vale? I a final d'any fem la Sant Silvestre. La Sant Silvestre és una cursa popular, totalment gratuïta, sense cap tipus de fall de lucre.
0: El dia 31, no? De desembre és això?
3: Bueno, l'últim diumenge, perquè organitzar coses de 3 entre setmana...
0: El dia 31...
3: Sol ser...
1: El dia 31 és mal dia, eh?
0: La nit és llarga, només falta arribar a
3: la tarda. Si el diumenge cau en 31, la fem, no tenim problema.
0: Vale.
3: Però bueno, això a les 2 de la tarda, finiquitat.
0: Molt bé.
3: I després la gent ja continua els seus turrons, el seu cava i...
1: I tot el que vingui.
3: I tot el que vingui, que el Nadal sol ser llarg.
2: És el calentament.
0: És que, claro.
3: I el quilòmetre vertical és el nostre event per excel·lència, que fem la pujada a Caro des de baix de tot, concretament del barranc de Lloret. Això es fa, sol ser el mes d'octubre, i no té afany de lucre perquè, pues, bueno, pues el pressupost no dona per a més, però sí que és pagant, aquesta sí que cobrem una inscripció.
1: També, clar, perquè deu tindre despeses també.
0: I assegurances.
1: Muntar una cosa d'estes.
3: Més despeses que ingressos.
1: Claro, metges, seguretat...
3: Tota l'organització, tota l'organització en si, que vist des de fora sembla poqueta cosa, però quan te fiques a tirar endavant any a any la resta de companys de la Junta comencen a sortir coses, se fiquen totes damunt la taula i quan fas un recull final dius, Déu-n'hi-do, tot el que hem hagut de fer per a que la gent pugui gaudir d'una competició per la muntanya.
1: Apulsa, perdona.
2: I pensa que també per a poder accedir i tal no ho tenim fàcil, o sigui, la muntanya no comença aquí al peu, moltes vegades hem de tirar d'autobusos i això també és una despesa, els avituallaments, vull dir, hi ha diverses coses que a vegades no es veuen i que estar allí que requereixen diners, esforç i
3: molta gent, molt de voluntaris.
1: I a Pusset el deixeu participar, o no?
2: Home, claro, a ell sí.
1: A més que si participa ell ja no té gràcia.
2: És que ell se'n sap de memòria.
0: Que la meta no està del quilòmetre vertical. Perdoneu la meva ignorància, però jo sempre he pensat que corres de covards, però això no ho he fet mai. Però
2: ho pots fer caminant.
1: Que costarà un ratet més, ja.
3: El cim de Caro,
0: El cim dalt de tot?
3: El cim de Caro, dalt de tot.
1: A les antenes.
0: Tot sendera.
2: Sí.
1: Jo ho he fet,
0: Ròculs.
1: Jo quan tenia 15 o 16 anys, o quan era a l'ESO, ja ho he explicat alguna vegada, que ho vaig fer.
0: Ens coneixem de tota la vida.
1: Però jo ho vaig fer una miqueta més de temps.
0: En 7-8 dies ho vas fer. I vaig tindre que baixar-te l'helicòpter, va ser sonat, hòstia.
1: No vaig fer ni tal ras, però quasi, em va faltar poc.
3: Tot el seu mèrit.
1: I tant. Jo sempre ho dic, vaig pujar en motxilles, perquè anàvem a fer una excursió que durava més dies, i vaig tenir que pujar motxilles d'altra gent que anàvem per allí que no podien, algun al braç i tot vaig pujar a l'últim moment, vull dir que...
0: Però aquí hi ha diferents versions, aquí, Tito.
1: Jo et conto la meua.
0: Era qui et pujava tu, jo he sentit diferents versions.
1: No, creu-me a mi, creu-me.
0: Ja ho sé, Tito, ja ho sé. I llavors, membres, sou molts de membres al trail?
3: Actualment som 170 socis.
0: Bueno, està molt bé, està molt bé, molt bé, molt bé.
2: Hi ha gent més activa, gent menys activa, clar. Hi ha gent que és pues, gent del poble que pues, vol col·laborar perquè és una entitat de roquetes i tampoc no ve a les caminades, però bueno.
0: Jo sempre us havia vist, no ho havíem parlat mai així personalment, però sempre a les ofrenes i fa tot. Sempre sou dels que sempre esteu allí.
2: És el que
0: sempre
2: toca.
0: Sempre sou dels que col·laboreu, sempre esteu a totes aquestes accions així, com si altruistes, sí? O sigui, altruistes sempre sí. Esteu. Això sí que... És una de les característiques que us representa.
1: I es veuen, d'una hora lluny, clar, van de groc,
0: i es veus tots que estan en forma.
1: Clar, dius, mira, els estos són salut, desprenen salut, esta gent.
0: Veus la sessió de jubilats que arriben a la final de l'ofrena reventant, ells arriben fresquets com un crac.
3: Home, la nostra voluntat és agrair al poble tot allò que mos permet i que mos dona, pues, de quan en quan pues, també volem reconèixer i participem de les activitats que es fan al poble.
0: No, molt bonic.
1: Clar,
0: molt bé. Aplaudis, Tito!
1: Que la primera, la primera...
0: I llavors, les caminades sempre són per muntanya, no aneu mai, jo què sé, de l'Ampolla a l'Ametlla, sortir d'així més planes, més...
2: Se n'ha fet també alguna d'estes. El que passa que és més de muntanya. I, per exemple, el de l'Ampolla a l'Ametlla sí que s'ha fet perquè també pues, com té la part esta que no és plana del tot, que estan els penya-segats, que tal, també s'ha fet.
0: Molt bé.
2: Però, per exemple, pues, Via Verda, pues, no és un àmbit al que nosaltres ens movem. Que no tinc res en contra,
1: Vaig jo per allí.
2: No, jo també, ella en bicicleta, però bueno.
0: Però no busqueu totes aquestes coses, busqueu més muntanya, més sendereta sí. I...
1: Encara en falta, per arribar al trail encara en falta.
3: El nostre mig natural és la muntanya. I és allí realment estem a gust. Però bueno, també t'he de dir una cosa, al mes d'agost fer una ruteta per la vora de la platja i acabar un xiringuito fent un refresc, també s'agraeix.
1: Aquí li he canviat la cara a Calu, Això no t'agrada?
0: Jo vos espero allí. Vos espero el xiringuito i la xamponet.
1: Tu a l'entrada i a la sortida, jo estaré allí, A l'inici i al fi.
0: Sí.
2: No tot és sofriment, també hi ha recompenses.
0: Està clar, no, i suposo que per a vosaltres ja han après... És que jo soc molt dropo per aquestes coses, però clar, jo valoro que l'anar per allà al mig, veure totes les... els paisatges, tot el que s'ha de veure des d'allà dalt, tots aquests ho saps valorar ser guapo. Ja està clar. Però jo personalment no és una cosa que me llame l'atenció, però jo me sento quan acaben de fer una caminada, perquè tinc un company que està en Bastos, que es diu Dani Cuesta, que havia de vindre, però caca pel canal s'ha fet, no se l'ha fiat. I ell sempre, no sé quants metres, desnivell acumulat. La frase és desnivell acumulat, sempre. Perquè vam fer no sé quants metres, de desnivell acumulat. Això és los trossos que són només de pujada.
1: Pujada.
2: Pot ser de desnivell amunt o avall, vull dir.
0: També és acumulat, sí. El desnivell acumulat també pot ser...
2: Sí.
1: Primer es puja i després se baixa.
3: El desnivell negatiu també casca molt les cames, però molt.
0: Sí, no?
3: I amb baixades que quan has acabat dius, si ho sé no m'hi fico.
1: A mi em cansa més baixar que pujar.
0: Sí o no?
1: Bueno, ara dins dels seus d'això, però és que baixar els ginolls i casca allò, i clam, molt de rato, cansa la baixada, I en pedra, i roques, i tot això, matxaca, ella se'n riu, volguem dir que no sap el
2: que és. No, que sí, que
0: sí. Sí, és bonica la ignorància, havia pensat.
1: Estic parlant a nivells...
0: Sí, sí, des de la ignorància totalment, sí, sí, sí, sí. Això estem aquí.
2: No, no, que tot passa factura, eh? Ja t'ho dic. Que a vegades arribes en son de mateixiques i dius, ai, mare, què vaig fer ahir?
0: I anecdotetes o alguna així que us hagi passat allò al mig de la muntanya, d'estar com on sortim? Del rotllo...
3: Bueno, alguna vegada han perdut gent.
2: Home, això no ho digues.
0: Sí, no.
1: Però bueno, els heu tornat a trobar, no? Sí.
3: Enseguida.
2: Vos ha vingut l'helicòptero també, però l'helicòptero no, els bomberos sí.
3: Ha sigut tot un... Tot
2: però
3: un...
2: bueno, s'ha de donar faena a tothom.
3: D'anècdotes n'hi tenim unes quantes, sí. Però la muntanya és un mitjà que permet l'aventura i com a tal, però a vegades no toca fer. No són aventures d'aquelles que haguin acabat malament, però sí que...
0: Perquè s'ha perdut, molt bé, no...
1: No va passar, no.
3: Lo típic de pedres és, te quedes un moment aïllat i arriba un cruce de sendera i què faig, dreta o esquerra? Normalment, tires a la dreta i el resto de gent va per l'esquerra.
0: Ja.
3: Llavors, quan veus que no hi ha ningú davant, tires atrás i sempre trobes algú que...
0: Esta
3: és la típica.
2: Però bueno, després jo en recordo una que va estar bé perquè bueno, havíem d'anar de al revés de Caro, com si diguéssim, i nosaltres, o sigui, ens vam separar el grup, vale? I els que anàvem cap a casa no havíem d'anar de cara a Caro. I no sé com caminant, no sé com miro i dic, escolteu, Caro està allí, no anem bé. Total, que havíem d'agarrar una sendera que es desviava, però anàvem xerrant i no me'n vam enterar. Damunt era un dia que hi havia neu. I llavors, després, per a intentar tornar, el que portava el GPS se va quedar sense bateria.
1: Hosta.
2: Que tu ho trobaràs, se mos feia de nit, mos vam començar a ficar nerviosos, i al final va aparèixer un home d'allí de la nada, que era d'un poble, era d'Alfara, es veu, i estava per allí pasturant, i va dir, diu, què feu? I diu, no sabem tornar, no sé què, i mos vam anar en ell, i ell és el que mos va portar, que això no ho hauríem d'explicar, perquè, clar, diu, però els del Tres Roquetes se perden. Però, bueno, això
1: era
2: fa molt
1: llum,
2: de temps.
1: Aquell home es va il·luminar,
2: Sí, ho diem, dic, ha sigut com una aparició.
3: Eternament agraïts en aquest home.
1: Jo també ho he contat alguna vegada, també d'anècdota, en tinc alguna pella del port. També quan vam fer una altra excursió, allà dalt, estem al refugi, dormíem, m'apareix que fèiem l'ESO, també. Però al principi, a primer o així, que érem bastant jovenets, i mos van dir,
0: encara no fumàvem
1: i tot això. I mos van dir, va, farem una activitat, i del refugi de Caro, havíem d'anar a la Font del Mascà, per una sendera per allà detrás, que és no res. Diu, heu d'anar seguint los GRs i fareu cap a la Font del Mascà. Doncs pues bueno, nosaltres mos vam anar. Bueno, que hi ha gent que vam fer cap dalt a la mola, detrás de la mola, dalt de tot, no sé on, allà baix de tot, bueno... helicòpteros... Van fotre una aliada que es van fotre blancs els professors, eh?
0: Jo només explicant, jo m'he perdut dos vegades, explicant què vas fer tu, jo m'he perdut.
1: Era un trosset de no res, i vam anar allà dalt a la muntanya, travessant, bueno, una animalada. Se van cagar perquè, claro, érem crios de primer d'ESO o això, i, claro, com us ho dius als pares, que estan tots els crios desapareguts pel port. Ja, ojo, ja. Ojo.
3: Algun pare ho hagués agraït.
0: Sí.
1: I sé que d'algun va arribar tard, que el va tenir que anar a buscar algun helicòpter o no sé què, que no el trobaven. Jo, vull dir, valla liada, van fotre per allí.
0: El tema d'Albert, que li fa tot això, això també, bueno, encarrego vosaltres del manteniment o coses d'estos, o això ja no és cosa vostra?
2: No.
0: Els albergues ja tenen el seu propietari o responsable.
2: Correcte,
0: o...
2: sí.
0: Això sí que no sé com funciona.
3: Els bueno, albergues normalment, bueno, a la muntanya es diuen refugis, majorment.
0: Refugis.
3: Ara tenen el seu guarda, que serà encarregat de vigilar el refugi, i de...
0: Però això són els forestals, els guarda? No.
3: Això és una persona que porta el negoci.
0: Va, és un negoci.
3: Exacte, sí. Ell se n'encarrega de tindre'l vigilat, de tindre'l en condicions i de fer-te el mitjà, sopar, esmorzar i un pícnic per al dia de la caminata.
2: Bueno,
3: a la d'allò.
2: Perdona, n'hi ha que són de lliure accés. Allà on és estos, no.
0: Estos són de públics, diguéssim.
2: Sí, correcte.
3: Sí. N'hi ha de lliure accés i n'hi ha de vigilar.
0: Però aquí també te fan la teca, a més, si vas?
2: No, allí no hi ha ningú. Allí t'apanyes.
3: Allò són quatre parets i com a molt un parell de fustes per a que pugues dormir.
0: En un somier.
3: I a la porta...
2: O com a molt demanes permís a la entitat o a on pertany, per a dir, passarem nit allí, més que res per a informar i tal, però vull dir, està obert i no...
3: I ja està.
2: I nosaltres no en tenim cap. Sempre hem fet la conya a vegades, perquè hi ha altres entitats dels pobles del costat que sí que en tenen, i a vegades quan anem a caminar diem que no n'ocuparem un d'estos.
3: M'agradaria.
1: Bueno, ja és millor quatre parets, que no pas dormir a la tenda de campanya fora de ras.
2: Pues sí, i els mosquitets i tot, sí, doy fe.
1: I que alguna anècdota així una miqueta més xungueta vos heu trobat d'agarrar un mal temps, un temporal. Per exemple, aquí dalt al port, quan baixa la boira,
2: sí.
1: Allò és... Agarra't, eh? Quan t'agarra la boira aquella que no veus res d'aquí davant.
2: A mi em va passar una vegada, però al Monte Perdido, o sigui, vam fer una ruta també amb dos companys més, que són del trail, i vam anar un estiu en plan de dir, bueno, anem a fer l'alta ruta del Monte Perdido, venga, aquell com aquell que va a passejar pel d'això.
0: On està el Monte Perdido estes?
2: Hasta de cara allí a Huesca i tot allò.
3: Pirineu.
2: Molt bé. I res, que estàvem allí i hi havia una part de la muntanya, claro, allí pues, les tempestes, de cop pues, començava a ploure o el que sigui, sí. Ens va agafar la tempesta, però era molt bo perquè, claro, com era una muntanya, com si diguéssim, la banda d'una muntanya estava en sol radiant i a l'altra banda pues, va començar a ploure, a pedregar, a tronar, però, claro, nosaltres no sabíem que l'altra banda feia sol. Damunt se mos feia tard, no es veia res, vam passar per un puesto que patinava i hi havia cadenes, i jo em vaig ficar nerviosa i em vaig entortir al peu.
1: Vaja, tot anava malament.
2: Sí, i hasta que era en plan de dir, uf, d'aquí no sortim, aquí mos quedem a passar la nit, i va ser que vam anar seguint, i al girar resulta que allí feia un dia, però espectacular, i va ser com passar de l'infern... a tornar...
1: No, que es passa malament, sí, eh? Sí, comences sí. A ficar nerviós i...
2: Sí, sí, perquè a més, entre que ho teníem allí damunt, que es feia de nit i tal, i diem, mare, a més dic, no havíem avisat a ningú, perquè era també de les primeres que fem, i era així una mica com a més inconscient, saps?
1: Claro, i al final no ho saps com hi ha, sí. Això no saps si anar cap aquí o anar cap allà, sí, si vas sí. En GPS o coses d'estes, sí. Vale, però el senyor dius, és que, claro, no sé quina decisió prendre, saps?
2: Jo és la vegada que m'ho he passat més, o sigui, que m'he ficat més nerviosa, i allò com a punt de plorar i tot, però aguantant lo tipus, saps? De dir, no, aquí no passa res, fem conya, però
1: és
2: sí,
1: que
2: sí.
1: Si vas amb més gent t'has sí, aguantat sí. Una mica, perquè els senyors, si mos fiquem tots a plorar, no sí. Creiem res.
2: No sé, que els altres que estaven en mi, penso que estaven pitjor que jo.
1: Tu, Calo, no t'ho ha passat cap. Tens poques experiències, jo, però la muntanya m'apareix.
0: L'única vegada que he anat a la muntanya vaig ser dos vegades. La primera i l'última, que vaig anar a la foradada, que vaig arribar a l'agonitzant.
1: I vas dir, mai més.
0: No, sorrentable. No, sorrentable. No, hi ha una llida, no hi ha ni...
2: Com si un xiringuito,
0: eh? Un xiringuito, és com si avituallament ni res. I vaig anar per la banda de la ràpida. Juraria que és... Abans d'arribar a la ràpida, a la dreta...
2: Correcte.
0: Sí, sí. Tinc un ligero recuerdo, perquè és que el meu cervell ho ha borrat perquè vaig estar sofrint, però... I vosaltres, el que és... Camino de Santiago, Fato d'Este, vos animeu a fer-ho així en lo trail? O si o personalment vosaltres mateixos?
3: No. Jo personalment no tinc cap tipus d'al·licient en fer-lo, és una cosa que no m'ha motivat mai, tot pot ser perquè no ho he provat, no ho he vist ni ho he viscut, però sí que hi ha gent del club que la té com una fita i hi ha gent que l'ha fet. Per tant,
0: però vosaltres com a sortida, no?
3: A sortida organitzada per part del club, ni l'han fet,
2: sí,
3: ni...
2: Sí que bueno, sí. Sí que l'han fet.
3: Sí, és veritat.
2: A veure,
3: sí,
2: matisem. Sí, sí. Jo, per exemple, l'he fet, vale? No en el club, jo el vaig fer en bici, fa anys. No. I l'experiència, vull dir, és molt bona. Molt cansada, molt tot el que tu vulguis, però va estar molt guai. I després del club, el que sí que es va fer és un grupet, sí que van muntar sortida i van anar, que també va haver anècdota, perquè va ser que es van encantar de buscar lloc i no em van trobar i els hi va tocar dormir al ras amb l'almacén, que això sempre ho conten.
0: Com si això de dormir al ras, com era això, la paraula esta, quan dorms al ras, com has dit ell, la...
2: Bivac.
0: Bivac. Esta, la gent, bueno, bivac.
3: Esta no és ni bivac, directament, allí en pots, t'acomodes, no. Estàs un demà.
2: I després jo en amigues també hem fet algun tramo, no tot sencer, però he dit, pues anem a fer 100 quilòmetres, ja hem anat 3 o 4 dies, però clar, el rotllo és diferent.
0: 100 quilòmetres, quan ho dius en diminutiu és que és un estofat.
1: No, però ho diu així, ho he deixat caure així, mira,
2: així,
1: ja està.
2: Mira, pap, ahí lo dejo.
0: I li dic a la dona, cari, vaig a fer dos cervesetes, sap que em fotré llimat a tope. Quan ho dius en diminutiu...
1: Jo l'altre dia vaig sortir i vaig fer 6 i quasi moro, eh?
0: Però
2: si vas en este que vas xerrant, no sé què, pares, perquè pares aquí al baret a fer no sé quant, te passa diferent, totalment. És diferent de quan vas en modo cursa o quan vas de dir a tal hora i d'estar a algun puesto. Però
1: això del Camino de Santiago, veia una època que estava de moda, i jo vaig arribar hasta a firmar una servilleta i tot, una nit de borratxera. Vam firmar una servilleta a 3 persones, estàvem, jo i 2 més. I mos vam comprometre, los tres, que aniríem a fer el Camino Santiago aquell estiu. Bueno, i es va quedar la servilleta.
0: Ahí está la servilleta.
1: I no sé què es va fer.
2: I què s'ha fet, la servilleta?
3: Com la de Messi.
2: Messi, jo anava a dir, Messi va començar així.
1: No sé què es va fer.
0: Una guanta amb la cubata i ahí es va quedar.
1: Que sí, que volem.
0: I si algú vol fer-se soci o membre del club, on vos podem trobar, allò, les redes socials, fa tot este...
3: A la pàgina web del club, a www.trailroquetes.cat, trobaran tota la informació necessària, trobaran també la, el formulari d'inscripció, només cal que l'ompliguin, que el rellenen.
0: Número de compte.
3: Número de compte, per descomptat. No, som, no tenim cap tipus d'interès, però bueno.
0: Sí,
3: no. Vale? I ganes de xalar, passant-ho bé i caminar.
0: He caminat pel món. Pel món. Instagram, suposo Facebook, fa tot
3: això també. Instagram, trailroquetes.cat, Facebook, trailroquetes.cat.
0: Molt bé, guai, guai, molt bé, molt bé. M'agrada la idea. Si no fos perquè no em mola la caminar, lo de...
2: O directament lo tu a tu, de si algú te coneix i de dir, escolta, que jo vull apuntar-me, pues te ho passem per WhatsApp i cap problema.
0: I rollo marketing.
2: Facilitat, facilitat.
0: Mercè dancing d'esto, mercè chanting, com diu això, samarretes, jaquetes, tallavents, fa tot això, també teniu per a vendre.
3: Tenim tota una línia de roba, d'equipació per a fer aquest tipus d'activitat, vale? Que és...
1: Ja els han vist, eh? Aquí. Avui els han vist una hora lluny quan han vingut, eh? Un groc, potret, un groc, potret.
2: És groc xillon.
1: Sí, sí, sí.
0: Si et perds, s'ha de trobar l'helicòptero ràpid.
1: Està fet, està fet d'envistar.
3: Aquí està el secret, aquí està el secret. Bueno, un dels consells que es dona és que quan vas per la muntanya portes colors xillons, perquè si passa alguna cosa sigui fàcil de trobar.
1: Veus, cal el que sempre va de fosc.
2: Claro, és una, perquè et trobi l'helicòptero, dos, perquè no et confundis que no el jabalí.
1: A mi no confundiria en un jabalí.
2: Això no ho he dit.
1: Ja ho he dit jo.
0: Bo, bo, bo. Després, tots aquests gent que tu... Això ja és opinió vostra personal. Tots aquesta gent que vosaltres veieu que se'n va anar a la muntanya així en les xocs o les sabatites de tanqueta i fa tot este... Vosaltres què opineu de tot això? De l'estofat que li fot als bombers, a la policia, d'això? Què? Què es podem dir a aquesta gent?
1: La gent que no té cap, no? Que va fer per les muntanyes animalades sense cap, que no miren el temps, no miren res, i després bomberos i rescats...
2: Bueno, és que mos hem trobat en coses d'estes, eh? Inclús alguna caminada, algú que te s'ha presentat perquè tu fas un tríptic i informes a la gent. I llavors us hi dius... s'ha d'estar mínimament preparat o has de portar el calçat adequat, i a vegades t'ha acudit gent que no ha caminat en la vida, ho diuen, sí, jo vaig a caminar tots els dies per Via Verda a Villoreta, ja, no és el mateix,
0: la fot per la claro, sendera.
2: I després patissen i després mos ha passat.
3: Lo meu consell és que qui vaigui a la muntanya, sigui l'activitat que sigui, que tingui la precaució de saber sense fica, mirar la predicció meteorològica del dia i anar suficientment equipat. Suficientment equipat no cal portar una motxilla de 40 quilos a l'esquena, però quatre coses bàsiques, com són menjar, aigua, un petit botiquín i roba per si gira mal temps, això no pot fallar mai.
0: Un bon calçat, també, suposo que també és, no, superindispensable anar descalçat per a no...
1: D'aquí d'Antena Caro ho diem, eh? Sí. Queda dit, la gent que vagi preparada a la muntanya. És ben més... calçat, ben vestit, ben protegit, ben informat i tot el que es diu, eh?
2: I a poder ser acompanyat, o si més no, que digui algú on t'ha anat o la ruta que pensa fer. També, perquè a vegades... sí.
0: De dir, me'n vaig allà dalt, si no costa res, avisar.
1: Si no arribo sobre estora, patiu, eh? Allò sempre ho diem nosaltres, quan sortíem de nit. Si no arribo cap allà a les 6 del matí, doncs patiu.
2: I es preocupaven.
0: Si no arribo a les 6, doncs espereu dos horetes més.
1: Dos horetes més, que a vegades passa.
3: I el que no pot fallar mai a la motxilla, això no es pot deixar mai a casa, és el sentit comú.
0: Sentit comú.
3: Si veus que l'assumpte es torça, doncs quasi val la pena pegar la volta o prendre alguna decisió que evite el perill.
0: Però, per exemple, ara que està tot lo de allí a Barcelona, lo de la PPA esta, de la peste porcina africana, que els estan dient que no vaiguen, que la liaran part de que contra més tardéssim a traurem la puta malaltia aquesta damunt, pitjor per a l'economia, i la gent segueix anant allí i...
1: Som així.
0: D'imbècils n'hi ha a tot arreu.
1: Som així.
3: Hi ha gent per a tot.
1: Hi ha gent per a tot.
3: Exacte.
1: Però hi ha gent que li agrada el morbo i ballar. I llavors els cabalinets, aquests que estan malaltets...
0: Però la gent, si li agrada, s'apunta al trail, tindrà una assegurança, també, que us deu cobrir una assegurança per a aquestes escapades, per a...
3: Tenim una assegurança d'activitats i una assegurança de responsabilitat civil, i tot aquell que s'apunta amb nosaltres, bé sigui per eventual o bé sigui si es fa soci, està cobert per l'assegurança. Hi ha l'opció a nivell personal de treure's una targeta federativa que et cobreix tot allò que fas tu pel teu compte, encara que no sigui activitat de club, i bueno, te dona una certa tranquil·litat perquè pues, pues, això
0: és com que jugar a futbol i té la mútua de
1: anar tranquils. Anar tranquils és lo tot, i més en aquestes coses,
2: i que a més no sempre fas coses per aquí, a vegades pues, vas a Pirineu, vas a altres llocs i també
0: sí,
2: no...
0: cruzeu una frontera, aneu a França, Pirineu,
3: nosaltres jo he fet coses pel Pirineu, i el Pirineu les parts més altes i més xungues solen estar a la frontera. Per tant, segons quines moltes rutes, estàs passant d'un país a l'altre i pràcticament ni te'n dones compte.
0: I doncs, clar, allí ja tot és assegurat, allí ja tot va de la
2: butxaqueta. O sigui, si caus o passa algo, copet i cap a la banda. Sí, sí, que toca.
1: Depèn de quina banda caus, tindrà sort, i depèn de quina banda...
3: O depèn de quina banda t'agarra, perquè si estàs molt avall, tornar a pujar, pues, té la marinera.
0: Espectacular. I pròxims events que pugui anar la gent així... Que no, encara que no siguin socis, no diu que feu una escapada mensual?
2: Ara este mes fem la de la sortida del Coll de Jou, no? Me penso que era.
3: Correcte.
0: El Coll de Jou. Sí. Això és, on és això?
3: Això és aquí de la Falset, per prop de Falset.
2: Sí. Va,
0: increïble.
3: Per la banda de Riu de Cols i la carretera que va de Falset a Reus.
0: Veus, jo estic treballant a Reus ara.
2: Doncs pues mira, si t'animes.
0: Jo vaig per a set...
2: No us pots vindre a fer l'avituallament, que això també hem fet de quan en quan fem l'avituallament sorpresa.
1: En bona sombra i cervesa fresca lo teniu allí.
3: Nosaltres de quan en quan alguna sorpreseta oferim. No tot és caminar. No tot és caminar i patir. De quan en quan alguna...
0: I esta que dius de Falset, això és per a tot aquell poca roba, diguéssim, que no siguin membres de la trail, o...
3: Per a tot aquell que tingui ganes de participar-hi.
2: A veure'm. Especifiquem, primer, quan fem les sortides estes, primer les publiquem al club, per a gent del club.
0: Molt bé.
2: Vale? Perquè, a veure, si també ets del club i pagues una quota i ets del club, doncs has de tindre algun benefici.
0: Algun benefici.
2: Llavors, si no s'omplin les places o ne queden més o determinem que pot vindre més gent, ja ho fem extensiu a altra gent, que a vegades hi ha gent que no és del club, però potser doncs, tinc un amic, tinc un cosí, tinc un el que sigui... que vull que vingui, llavors poden vindre.
1: Paguen com una petita part i
2: paguen ja els 3 euros de l'assegurança i ja està.
0: Perfecte, espectaculars.
3: M'acabes de donar una idea, eh?
0: Sí o no?
3: Sí.
0: Anem a migerar.
3: Això dels 3 euros ja queda molt curt.
1: És molt antic, això dels 3 euros és molt antic, ja. Sí, és com el que diem abans de les roses, en 3 euros ja no en trobes cap
2: de rosa. Però de moment és el que hi ha, o sigui...
0: Sí.
3: Però bueno, veig que la gent...
0: Apunta, nota a mi mismo. Per la pròxima reunió... Bo.
2: Una Judita,
0: amigo, porfa. Pues, Tito, què?
1: Què vols fer?
0: Jo començaria...
1: Jo el que tu digues, avui manem nosaltres, sí,
0: i fotem una ronda flaix.
1: Vols anar a ronda flaix, ja? Les vols apretar? Canviem ja de tema?
0: Va. No tinc la veu suficient. Tito, explica'ls-hi tu de què es tracta això.
1: Bueno, mos han dit que no mos han escoltat, o sí que mos heu escoltat algun programeta, si mos han escoltat, ja ho saben, eh?
0: Sí,
1: vos farem unes preguntetes, que els farem? 10 i 10?
0: No, farem... Ne tenim dos.
1: Tenim dos, les antigues i les noves.
2: Ai, mare, això
1: pues, ja... Un, les antigues, i l'altre, les noves. A sorteig, ja està.
0: Les noves són les més...
1: No, totes són igual, vull dir, totes tenen el seu... Són unes preguntes que s'ha de respondre allò rapidet, saps? Vull dir, pam, pam, pum.
0: Va, Tito, decidís...
1: Sense pensar.
0: Decidís qui fa les noves i qui fa les velles.
1: Així em deixes decidir-me? Ho tinc molt clar.
0: Dispara, va.
1: No em digues per què, però ho tinc clar. Les noves, paella.
0: Oh.
1: I les velles, paella. No per res, però m'ha vingut així, saps allò que dius? Ara s'aixiau.
0: Sí, no, m'apareix superperfecte.
1: Per quines comencem? Comencem per Nella, no?
0: Comencem per Nella. Sí, per les antigues.
1: A veure, va.
0: Resposta ràpida,
1: Sense pensar, eh? Allò és pum,
0: pum, pum. No et preocupes, no són molt difícils. Comencem? Primera, car o peix?
3: Car.
0: Nit o dia?
3: Dia.
0: Amics o família?
3: Amics.
0: Vi o cervesa?
3: Cervesa.
0: Dalt o baix?
3: Dalt.
0: Ah, valent. Un hobby, una afició que tingues?
3: La lectura.
0: Molt bé. Una fòbia?
3: Pues ara no me'n ve cap al cap.
1: Ah. Bueno, sempre els ho passa de tothom, eh?
3: Si
1: però algun, sempre hi ha...
3: Si algun dia me'n ve una, ja vindré
0: una aranya?
3: res.
1: Home, passant, res. Passant les nits com passa pel ras, sí. Poques bitxets, pocs bitxets i pocs animalets de foc.
0: Espera, avitollament, dito. Vale. Una mania, un toc?
3: Una mania... anar a quarto de bany tan pront de Mèxico, encara que no necessite fer res.
0: Què has fet que no faries mai més?
3: Uf. Home, hi ha alguna decisió econòmica que pegaria la volta, si pogués.
0: Te vas fer autònomo també, no?
3: No, no va per aquí.
0: I si d'aquí molts anys, quan te morgues, quina frase voldries que et fiqués a la làpida?
3: Una frase lapidària...
0: Allò és a la làpida, que fique.
3: Bon dia a tothom.
0: Olé, molt bé, Tito. Bé, Tito, bé, perfecte.
1: Probablement ha fet el rècord,
0: Sí, sí.
1: Probablement ha fet el rècord, aquest home, De rapidesa i contestar...
0: Ens falta la fòbia?
1: Sí, però és igual.
0: Els macho alfa, com jo ja, no en tenim de fòbia ni res. Els lomo plateau d'estos.
1: A vegades se queden que... Hosti, que això no sé si ho he de dir, jo no ho sé... No, pam, pum.
0: Bueno, Tita.
1: Continuem.
0: Sí, ara.
1: Ara bé.
0: Estàs preparada?
2: No ho sé.
0: Are you ready?
2: Let's go.
0: Què ets més, de parella o amiguets o amiguetes vàries?
2: Parella.
0: Tarde o nit o començant divendres i acabant diumenge?
2: Començant divendres i acabant diumenge.
1: O sigui, tothom sempre tarde últimament, Ella és de fer-ho llarg. És de fer-ho llarg,
0: Mama o papa?
2: Mama.
0: Ronda de chupitos o pelotazo?
2: Pelotazo.
0: Per davant o per detrás?
2: Depèn del dia.
0: Que bo. M'ha encantat. Pecat o vici preferit?
2: Pecat o vici preferit? Menjar.
0: Ja? Bo. Aquí o què odies?
2: Uf.
0: Només un,
2: Vale. La falsedat.
0: Sí, la gent falsa.
1: Molt bé.
0: Ho entenc. Amor secret o platònic?
2: Ai, Brad Pitt. Oh. Tradicional, suposo, no?
0: Cap bé, olos. Què has fet que no faries mai més? Estarà repetit.
2: Deixar conduir molt borratxa una amiga.
0: Molt bé. I si poguessis fer desaparèixer algo o algú, qui seria?
2: En plan serio o en plan
0: cachondeo? Sí, adeu, el que vulguis.
2: Vale, si és en plan serio, faria desaparèixer les guerres i els abusos de poder, si pugui ser. I si és així, veig en cachondeo, los anuncis de quan fan les pel·lícules, que me fiquen nerviosa.
0: A veure, aquí estem.
1: Bravo!
0: Bravo! Bé. Superbé,
1: Sí, Chaik, hem sigut efectiu. Hem sigut efectiu.
0: Vale, Tito. Bé, que hem passat això en prova.
1: Vols encara apretar una miqueta més?
0: Nos anem a ficar a prova en la seccioneta de Cal. Tita, fota-li.
4: Ole! Vale, estem gravant.
5: Estos no tenen
4: potser. Fico la puta cançó esta.
0: Calu!
4: Vamos!
0: Vamos! Pues bé, benvinguts a la meva secció, que sempre és un joc o algo de ficar-vos a prova. I avui he buscat los pics més alts del planeta.
2: Uf!
0: Vale? I ara jo vos en diré dos. A veure si sabeu quin dels dos és el més alt.
1: Tu ho saps, per lo menos?
0: Claro, collons,
1: A vegades porto les coses, però no ho ha comprovat, saps? Lo que és verdader. Que... Vale, sí.
0: Per favor. Comencem.
1: Vinga.
0: Lo Port de Caro o l'Everest? No. No, esto no lo sabies tu, Vale, en serio, ara. Començarem en mundials, després ja anirem als catalans. Espereu que tinc la xuleta aquí. Aquí. Molt bé.
1: Coses del directe.
0: No, que estic aquí, tito. Estic mirant. L'únic que són un idioma que no entengui, que no sé llegir.
1: Però I lletra minuda i tibos poc, que et fas gran.
0: Nanga Parbat, Nanga Parbat o Broat Peak. Peak.
1: Ai, mare.
3: Jo diria el Narma Pakmak.
0: Quin és el més alt?
3: El Narma Pakmak.
0: I on està?
3: Això està al Nepal.
0: No. al Pakistan. Però l'has clavat, és el més alt dels dos. Molt bé, Tito, eh? Estem a tope. Vale, seguim. Lo Makalu. No estàs buscant per internet?
2: No.
0: Bueno, pues
2: no, no, no, no em dóna temps de buscar tots els noms.
0: Este contesta, Eva.
1: Però tot això està a la Lluna, està a Júpiter, o antes de tot això?
0: No, no, això ens ve a provar. Lo Makalu o Shiva Pangma?
2: Shiva Pangma.
0: Pues no. Error. Lo Makalu, que té 8.445 metres. És un dels 14.000 són, no ha pujat algun, vosaltres, de 8.000 d'estos?
2: No.
0: No és un dels vostres...
3: Jo dels 3.000 i pico ja no passo, ja em perdo. No. No.
2: Me falta l'aire a partir de cert.
0: Sí, no? No, el pinisme d'este així ja més professional, vosaltres ja...
3: I a partir de 3.000 i pico no hi ha cervesa.
1: O més fresca.
0: Ah, està fresquíssima.
1: Bueno, deu estar fresquíssima.
0: No, no, no, no. Tu agafes dos serpes d'estos i te la pugen. Això és com un globo, serpes d'estos. Pues lo Makalu este està al Nepal. I entre Nepal i Xina. Sabeu que es toquen, eh? Ni puta dia. Ah, m'ho diu esta. Vale. Seguim. Lo Annapurna 2. En concret, l'Annapurna 2. O lo Chomo Lonzo. Chomo Lonzo. Lo Annapurna està al Nepal i el Chomo Lonzo està a Xina.
1: Passa palabra, eh?
0: Tito, tu saps quin és el més alt?
1: No, a mi no em mires, que no m'entenc.
0: Pues tu no m'has contat tantes històries que has anat per aquesta muntanya, pujant
1: sí,
0: gent...
1: Sí, però per aquí, per allà no.
3: L'Annapurna 2.
0: Quina?
3: L'Annapurna 2.
0: Efectivament.
2: Menos mal que tenim a
0: l'Ells. 2 a 0, no, no, això és una competició.
2: Ah, que és competició, eh? Però...
0: Qui... Perd, paga el sopar d'avui, ja.
2: A veure,
0: bueno,
2: espera't,
0: sopar,
2: espera't.
0: Seran ja pelotassos, eh?
2: A veure. Ah, porto diners, sí, no cal patir.
1: Estem apallats.
0: I no, li vaig a ficar una de xunga, eh? Cada pedra que porto diners. Vale, seguim, Pere Bingo. Lo. Que, uf, que és que no sé llegir, eh? Rakaposhi del Pakistan. És que no parlo pakistaní. O lo Yangyungkang.
1: Però que no n'hi havia de catalans o d'espanyols.
0: Sí,
1: tío,
0: però de moment estic ficant la prova internacional, és un examen internacional.
2: I amb d'un cant.
0: Molt bé. Tito, ja que l'he encertat.
2: Que l'he encertat.
1: Que m'he equivocat de botó.
0: Dos a un. Tito, te vaig a ficar una de les catalanes.
1: A veure, les catalanes.
0: La pica d'estats.
1: Sí, eh.
0: O... Lo coma lo formo con la boca. Eso es que no dorme lo coma lo formo este.
1: Me suena más la pica de estas.
0: A ver, que es la más alta de Cataluña, Tito.
1: ¡Ama!
0: La opusión está. ¿Sí o no?
2: Sí.
0: Pues son 3.143, ¿eh?
3: Sí.
0: Has pasado 143 del teu límit, ¿eh?
3: Yo allí 3.500.
0: Ah, 3.500, sí. Perdona, no lo
1: he visto. Queda allí, allí.
3: De 3.500 no he pasado mai.
0: Tan guapo ya, ¿no?
3: Se fan llargs.
0: A on va ser? Estos 3.500 on va ser?
3: Al
0: Nepal.
3: No em recordo com se diu ara. Al Possets. Són 3.490 i algo.
0: On has dit?
3: Al Possets.
0: Al Possets.
3: Al costat, prop de l'Aneto.
0: I l'Aneto està?
3: A Huesca.
0: A Huesca? Manyos xiquet. Vinga, Tito. Ai, no. Perdó, senyor Sergi. Lo Tuc de Molieres. Tuc de Molieres. Molieres. Molieres. O lo pic de Peguera. Vull dir bé, no? Tuc de Molieres o pic de Peguera?
3: Tuc de Molieres.
0: Efectivament, per 30 metres, eh? Bé. Vaig estar buscant lo Port de Caro, però diu que no estan entre els 100 primers de Catalunya.
1: Hosti.
0: Jo pensava que aquí érem tope gama. Així, però, lo que l'havia vertical, això.
1: Som tope gama.
3: És lo cim més alt de Tarragona.
1: Som tope gama en altres coses, eh?
3: En algú estem per damunt d'algú.
0: I de la quinta comarca, també. La Foradada és Montsià, no?
2: Sí.
0: Pues este era el meu pic. La Foradada és el tope del Montsià, no?
3: No, està... No sé com se diu.
0: Està Jesucristo en gay, no? Deu ser el puesto més alt?
3: La part de que dona ja cap al Canà. No me recordo com se diu allò.
0: El Montsià, no?
1: Montsià, ja van.
0: Vale. Eva.
2: Ai.
0: La punta de Gavarró, que és doble R, o el pic de Verdaguer. hòstia, no sé llegir. Punta de, Garba, de Gavarró o Be... Pic de Verdaguer?
2: Lo Pic de Verdaguer.
0: Esto no te lo tornaré a hacer porque te hago achivar.
5: No, no, no, no, no, no, pillaje, Tito. Pillaje.
1: Jo ho he vist, eh?
5: Tito,
1: jo ho he vist.
5: Hasta els nostres oients ho han vist. I
1: sí,
5: que és ràdio.
1: Jo crec que sí, que s'ha escoltat.
5: Tornem-hi.
0: Lo Puigmal o Bastiments? Hòstia, Bastiments, això és lo de la... Bastiments, sí, això és la cara. Bastiment. Los Bastiments o el Puigmal? Senyor Sergi, no és per vostè, és per a Eva, que ha fet tot, ha fet tot ben abans. Mira'm a mi, senyor president, mira'm a mi. Tito, fica ordre.
2: Lo Puigmal. A veure, és que
0: Bastiments. Para, que me l'estan pegant, eh?
1: Esperat, que encara s'haurà equivocat ella, que a vegades passa, eh?
0: Sí, sí, sí, me fica...
2: Ah, doncs pues això és doble punt.
0: Vale, pues...
3: Ell paga el sopar.
1: Mira,
2: això és doble punt.
1: Ja està, que lo pagues tu, ja està, i punto.
0: Espera, espera, que pica la dona, a veure si em deixa diners. Vale, seguim, Tito. Te'n vaig a fer tu una, Tito. A veure, si ets tan bo com dius.
1: A veure.
0: Lo Pic de Sotlló o Lo Pic de la Portella?
1: Lo de la Portella, tota la vida.
0: Pues no. Sí, dona, i estàs dels catalans, eh? Tant de prou que et penses.
1: Bé, no, ha sortit poc, ha sortit sí, no? Poc, en general. Ara surto molt, però abans he sortit molt. Que no vaig de muntanya, me quedo el pla. Me quedo
0: més de la València, he fet tot aquest.
1: Sí, encara hi vaig, encara hi vaig.
0: Molt bé, a veure, sempre vingo. Tornem a l'internacional. Tornem a l'internacional. Lo Himalchuli. Himalchuli, el coneixes?
2: Sí, és molt xuli.
1: Mos hem quedat los tres així mirant, volent dir sí, eh?
0: Himalchuli, del Nepal, de tota la vida, fa molt d'anys que està allí. O el loro... Lo Manda Devi.
3: Lo Himalchuli.
0: Molt bé, està tot bé. De
1: buscar alguna... Lo que no estic a tu, penso que hi ha uns botonets.
0: Sí, sí, avui l'estàs clavant, eh? Però busco alguna perquè la falla, però no hi ha manera. A veure. Lo K2.
1: Està amb soma, eh?
0: A veure, clar. No, tu ets el K10, que tu ets més de mitjà, no. Llepol, que ets un pafant.
1: Lo K2 més soma, que he vist algun reportatget d'estos xungos d'allò.
0: Lo K2 o l'Everest, quin és el més alt?
1: Lo K2.
0: Hòstia, tira. Que l'Everest és el cim del planeta?
1: No n'hi ha cap de més alt que l'Everest?
3: No.
1: Vols dir que no?
3: De moment no.
0: Vas suspendre socials, tu. A veure, que tu vas estudiar l'ESO. Demasiado.
1: Bueno, però jo ja quan s'estudiava en los cims, sí, sí. Ja era quan vaig començar a anar per un altre camí.
0: Tito, eh? Lo K2, eh?
1: K2.
0: Que vos mireu un moment i ara que va calent, eh? Vale, va, seguim. Lo... A veure què este l'he dit. Espera't. Manaslu, l'he dit, lo Manaslu?
2: No, este no l'has dit.
0: Lo Manaslu...
1: Tots els pronuncies igual. Ja. Sí, los no. Paquistanesos, estos, tots els pronuncies clar, igual, los noms.
0: És que també qui va fer el planeta també foteu tot allí, t'entens? El Nepal i el fato d'este. Lo Manaslu o... El loro... Besiberri del mig.
1: Ep, això està aquí, al costat.
2: Lo Manaslu. No m'ha dit res, eh?
1: No, també li ha fet un toquet a la taula, eh? Un toquet és la primera i dos toquets és la segona.
2: No, doncs pues no ho he pillat, si d'això.
0: Tito, aplausos, que l'han encertat. A mi, és que la facileta, eh? Que es porten només... Només se porten, a veure, Manaslu este... 8.163. I l'altre que t'he dit... 3.077. Són 5.000 metres.
1: No, quasi res.
0: No va d'un pam, no va d'un pam.
1: Un cop ja t'hi fiques, ja no va de 5.000, no?
0: No va d'un pam, te li fot fer ni per la xona que pel melic, tio, no va d'un pam. Això és això mateix. Pues bueno, va, anem a fer l'última.
1: L'última, va.
0: L'última. De xung, eh?
1: L'última, que hem d'anar, que m'has de pagar el sopar i no trobarem res a guard.
0: Vens a picar la dona, a veure si em deixa diners, que m'ho he gastat tot en roses. Vale. A veure, esta. Montseny de Pallars. Este també l'has pujat, segur. No? Estàs Pallars, per huevos. O Pic de l'Infer, el Ripollès.
3: Montseny de Pallars.
0: Sí, senyor, Tito, aplaudis. Bravo.
1: Ara sí, que me l'he encertat.
3: Montseny de Pallars.
1: No veus res d'aquí dins.
0: No, jo tampoc.
2: Lo porta de fondo de pantalla.
1: Vale.
0: I aquí la senyora,
1: Dic, igual és el vidre este que no deixa passar la imatge.
0: Espectacular. No hi ha hagut manera d'agafar-lo, Veus per què havia de vindre Dani Cuesta?
1: Això és perquè és bo.
0: Sí.
1: És bo.
0: Bo.
1: Molt bo.
3: Vaig estudiar la lliçó abans de vindre.
0: Sí o no? Ara tu vas donar la GB, nosaltres som de l'ESO.
3: És l'única vegada que m'he estudiat la lliçó.
0: Molt bé, felicitats. I enhorabona per aquesta associació tan guapa que teniu. Mola.
2: Gràcies.
0: Sí. Vosaltres què, us heu passat bé o no?
2: Sí. Sí. Molt bé.
1: Tant que patíeu al principi.
2: Home, però sí, sí, la veritat és que sí, dic, mos faran suar.
1: Al principi mos han vingut i ui, mare.
2: Mos faran suar i sense fer costes.
1: I jo ja els ho he dit, tranquils, que això, qui més la caga som nosaltres, vull dir, això, tranquils, que no passa res.
0: Tito.
1: No veus com anar per casa? És una tertúlia mano a mano. Jo hi cal Luquito xolets.
0: I avui perquè almenys estem tots solets, però quan estem tots és una reunió
1: familiar. Amics. Només falten les pastes i tot per aquí, saps?
0: Ah, es portarà a Eva, les pastes?
1: Sí, home, no?
2: Ah, sí, s'ha de fer, s'ha de fer, eh?
0: Sí, no.
1: Tornareu? Tornaríeu?
2: Bueno, sí,
0: sí no?
2: Per què no?
3: Sense cap problema.
1: Veus?
2: Sí.
1: Veus, això cal-lo és que han fet la feina ben feta. Sí. Això és que han fet la feina ben feta.
0: Podeu recordar les redes socials i si la gent se vol fer soci...
1: I totes les redes socials ja en se pot fer la
0: ara, que l'he pessigat al president, ara me l'he carregat.
1: Ara sí?
0: Eva, calla. Ara sí.
3: La nostra pàgina web, www.trailroquetes.cat, l'Instagram, Trailroquetes, Facebook, Trailroquetes, i Twitter, Trailroquetes.
0: Merchandising, Trailroquetes.
3: I el correu electrònic és trailroquetes@trailroquetes.cat. Només cal ficar al Google Trailroquetes i allà sortirà tot el que vulgui saber de la nostra entitat.
0: Ganes de passar un bon rato dins de la naturalesa.
1: Pues així,
0: un bon rotllisme.
1: Així, oients, ja ho sabeu, punyeteros i punyeteres. A seguir-los i sobretot a apuntar-los i a fer salut i a fer exercici, eh, Carlo?
0: Bé, ja
1: som els més indicats per a dir-ho, eh?
0: Després de vindre, després de l'últim invitat va ser Begoña a la biblioteca, ha passat des... de començar a llegir, ara fer de mort i tot.
1: Sí, sí, mos anirem arreglant
0: sí,
1: poc a
0: sí,
1: poc.
0: Sí, no madurem ja.
1: Va vindre Begoña a la biblioteca i mos ha fet fer llegir, que molt no havíem bé. Agarrat quasi mai un llibre. Ara vosaltres mos fareu a caminar. Mos anirem ficant...
0: No.
1: El...
0: Que
1: però bé, bé.
0: Al final serem una
1: persona... Serem una personeta.
2: Això és l'edat, nois. Me sap mal.
0: Tinc que acabar...
2: Pam, pam, pam.
0: Ja sap que s'acaba. Pues no res, moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver fet companyia i...
2: Gràcies a vosaltres per haver-nos convidat i donar-nos aquesta oportunitat.
0: No, ha sigut un plaer.
3: I haver-nos fet passar un rato tan agradable, sí. Una mica tens, però agradable.
1: Ha sigut al principi, eh?
0: Claro que sí.
1: Però jo ja l'he avisat tot el rato.
0: Ja, a partir de la tercera cervesa ja s'ha soltat. Ja ha anat més fluid, això. Pues bueno, Tito, recordar els nostres oients...
1: Que... Què els vols recordar? Que mos envien cosetes, no, que no sé què. Que però és que ho diem sempre i no, ja no fan cas.
0: El que han de saber és que han de sintonitzar Antena Caro, titos. El 96.0 de la freqüència modulada. Que mos poden trobar tots els programes a Antena Caro.
1: Recorda, recorda l'horari, que abans m'ho han preguntat ells, els horaris. Tito, recorda els horaris.
0: Tots els divendres en directe, com s'ho diu això?
1: En directe rigorós.
0: En rigorós directe, tots els divendres a les 11 de la nit.
1: Sí.
0: Els de l'informe PISA a les 23:00.
1: Sí.
0: En dissabte a les 12 del migdia. En diumenge a les 3 de la tarda, a les 15:00.
1: I...
0: els dimarts a les 7 del matí.
1: Bravo!
0: Espectacular. No teniu excusa.
1: Me pensava que no se'ls recordaria.
0: Matita,
1: eh?
0: Que ho tinc aquí apuntat. No teniu excusa per escoltar Antena Caro i a fer punyetes.
1: Ole.
0: Podeu trobar tots els programes
1: fent natros lo tonto,
0: fent idiotades, fent si mos voleu explicar coses que mos escriguem per Instagram, bueno. A fer punyetes. Calu mola, recordar que Calu barra baixa mola.
1: L'Odia, sí.
0: Ha arribat a 500 seguidors. Tito. Soc 502 ja, tio. I quasi cap és un bot, eh? N'hi ha dos o tres. Espectacular.
1: Això s'ha de celebrar, eh? Ara ja, mos convides sí, a sopar, sí, eh? Pels seguidors.
0: Sí, ja, va. Quan acaba de pagar la rosa, Tito...
1: Pues, el que dius, a veure si mos escriuen els seguidors sí, i les seguidores, que el dia que mos escrigui el primer... Fotrem aquí, ho farem gros, eh? Lo farem vindre i tot. El dia que mos escriu el primer, lo farem vindre i tot.
0: Encara que sí que va insultar molt, eh? Però que mos escriu,
1: sí, eh? Que faiguen algo, que mos envien algo, sí. Mos farà moltíssima il·lusió. Igual mos cola llagrimeta i tot, eh? De la il·lusió que mos pot fer.
0: Sí. Jo ja m'estic emocionat a més de pensar-ho, Tito.
1: Bueno, pues, ho deixem aquí, eh?
0: Sí, Tito.
1: Família, mos despedim.
0: Avui hem sigut un petit comitè. Confiem en que recuperar
1: Efectius.
0: Efectius, gràcies, Tito. És que mos acabem les frases, que som heterocuriosos ja, natural, Tito, hem de començar a provar com.
1: Anirem recuperant efectius o senyors ja per a la pròxima temporada. Ho acabarem com podrem, i a la pròxima temporada igual n'hi venim més i
0: tot. Ho acabarem a lo grande, en l'antena que no fes, Tito.
1: Sí, tant.
0: Tardeo.
1: Bueno, família, i recordeu que és divendres, a fer-ho gros, i sobretot...

0: tots els divendres a les 11 de la nit, toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre esteu a Vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.
4: Antena Caro. 96.0.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. 5 residents a Catalunya viatgen en el creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus, segons ha informat l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Concretament, 13 passatgers i un tripulant són de nacionalitat espanyola. L'alerta es va activar després que l'Organització Mundial de la Salut rebés la notificació d'un brot de malaltia respiratòria greu amb 3 morts i un cas crític. El vaixell amb bandera dels Països Baixos es troba ara a Cap Verd i, tot i la gravetat potencial d'algunes variants, Salut Pública remarca que a Europa aquests virus no es transmeten entre persones i que no s'ha detectat cap cas a Espanya. Per això el risc general es considera molt baix. I la Global Sumut Flotilla ha denunciat que forces israelianes intenten interceptar 4 vaixells de la Freedom Flotilla Coalition prop de la costa de Grècia. Els activistes asseguren que han detectat un helicòpter militar sobrevolant la zona i més tard també la presència de drons i un vaixell no identificat amb els llums apagats. També informen que un avió de fabricació nord-americana ha sobrevolat la flota abans d'una escalada de tensió mentre s'acostaven també embarcacions amb llums visibles per darrere. I els ministres d'Economia de l'Eurozona s'han reunit per analitzar l'impacte econòmic de la crisi a l'Orient Mitjà. Hi ha cert pessimisme davant la possibilitat d'haver-nos d'enfrontar una situació d'estagflació perquè s'incrementa la inflació mentre redueix la producció. En aquest context torna a prendre força una proposta que 5 governs, Espanya, Alemanya, Itàlia, Portugal i Àustria, van enviar fa unes setmanes a la Comissió Europea, que és crear un impost temporal sobre els beneficis extraordinaris. N'ha parlat avui a la xarxa Roberto Gómez Calvez, que és professor titular de l'àrea d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València.
2: La Unión Europea no va a establecer el impuesto, sino lo que va a establecer son unos parámetros, unas guías, unas directrices para que esos impuestos no entren en conflicto con los mercados, que no alteren, digamos, la pauta que está establecida para el libre comercio, para las transacciones, y lo que estará buscando es que después no haya litigios y lo que, pues, un poco sentar las bases, pero en absoluto va a ser, digamos, la garante y el abanderado de este tipo de impuestos.
1: L'objectiu de la mesura és que una part d'aquests guanys serveixi per alleujar la pressió que pateixen famílies, pimes i també autònoms. I el programa Hospital de Proximitat, coproduït per la xarxa audiovisual i televisió de Mataró, ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat Exaequo amb el diari de Sabadell en els Premis Nacionals de Comunicació del Govern. En la resta de guardons tenim també Justo Molinero, que ha rebut el Premi Nacional d'Honor.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Catalunya ha assolit un nou rècord d'ocupats amb 3,92 milions de treballadors al mes d'abril, després de sumar en un mes el 0,99% i un 2% en tot un any, amb creixement sostingut des del 2021. Paral·lelament, l'atur ha baixat en 8.949 persones, que suposa un 2,77%, la millor dada d'un mes d'abril des del passat 2019. I també en l'àmbit econòmic, els ministres d'Economia de l'Eurozona s'han reunit per analitzar l'impacte econòmic de la crisi a l'Orient Mitjà. Hi ha cert pessimisme davant la possibilitat d'haver-nos d'enfrontar una situació d'estagflació perquè s'incrementa la inflació mentre es redueix la producció. Per aquest motiu, valoren l'opció d'un impost temporal sobre els beneficis extraordinaris de les grans energètiques. N'ha parlat avui a la xarxa Roberto Gómez Calvez, que és professor titular de l'àrea d'empresa de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat Europea de València.
2: La Unión Europea no va a establecer el impuesto, sino lo que va a establecer son unos parámetros, unas guías, unas directrices para que esos impuestos no entren en conflicto con los mercados, que no alteren, la pauta que está establecida para el libre comercio, para las transacciones, y lo que estará buscando es que después no haya litigios y un poco sentar las bases, pero en absoluto va a ser, al garante y el abanderado de este tipo de impuestos.
1: L'objectiu d'aquesta mesura és que una part d'aquests guanys serveixi per alleujar la pressió que pateixen famílies, pimes i autònoms. I en mobilitat, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també a la C58 entre Montcada i Barcelona i a la 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí. A banda, a la C58 hi ha també un accident a Terrassa amb un carril tallat que provoca congestió també en sentit Barcelona. A la P7 també hi ha retencions de fins a 8 quilòmetres entre Barberà i Mollet en sentit sud i també hi ha afectacions per Boira, la C-17 entre Tona i Vic. I avui s'ha recuperat la circulació ferroviària de la línia R4 entre Terrassa i Manresa després de diversos mesos d'interrupció per obres a la infraestructura. Amb la reobertura, per tant, es retira el servei de bus llançadora que cobria el trajecte durant el tall. La mesura s'emmarca en la recuperació progressiva del servei de Rodalies que se suma a la reobertura també d'ahir del tram Móra a la Nova Reus de la línia R15. I avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona el dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar els fets mentre el govern els ha deslligat del jihadisme davant les especulacions que s'han fet.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Catalunya ha assolit un nou rècord històric d'ocupats amb 3,92 milions de treballadors al mes d'abril després de sumar en un mes el 0,99% i un 2% en un any amb creixement sostingut des del passat 2021. Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball, ha valorat molt positivament aquestes dades.
2: Molt positives, hem conegut ara les dades tant de l'atur com de l'ocupació. En quant a l'ocupació, és la dada de la sèrie històrica en la qual més persones han estat afiliades a la Seguretat Social, 3.921.000 persones, 77.000 persones més que fa un any, i per tant és una xifra doncs, que hem de destacar molt positivament.
1: Paral·lelament, l'atur ha baixat en 8.949 persones, que suposen un descens del 2,77%, la millor dada d'un mes d'abril des del passat 2019. I 5 residents a Catalunya viatgen en el creuer, on s'ha detectat un brot d'antivirus, segons ha informat avui l'Agència de Salut Pública de Catalunya. L'alerta es va activar després que l'Organització Mundial de la Salut rebés la notificació d'un brot de malaltia respiratòria greu amb 3 morts i un cas crític. I en mobilitat, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, que s'agreugen per una avaria que talla un carril a la B20. També afectacions a la C58 entre Montcada i Barcelona, la 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, a la B23 a Barcelona i finalment a l'AP7 entre Barberà i Mollet. I pel que fa al servei ferroviari, avui s'ha recuperat la circulació ferroviària de la línia R4 entre Terrassa i Manresa i també de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser després de diversos mesos d'interrupció per obres a la infraestructura. Recordem que ahir es va reobrir també el tram de Móra a la Nova Reus de la línia R15. I la vaga indefinida del servei de neteja de Girona continua després que hagi acabat sense acord la mediació entre l'empresa Girona Més Neta i els treballadors. Els sindicats denuncien que la seva proposta ha estat rebutjada sense cap contraoferta i critiquen la manca de voluntat de diàleg. També han estat convocats a una reunió de seguiment amb l'Ajuntament avui mateix. I avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona el dissabte en ple carrer a Esplugues de Llobregat. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar els fets, mentre que el govern els ha deslligat del jihadisme davant de les especulacions que s'han fet aquests dies. I de fet, la dona de 31 anys detinguda per matar també la seva parella a Salt ho va fer clavant-li un ganivet a la cama, que va provocar que l'home es dessagnés. Víctima i agressor ocupaven un traster d'un garatge de Salt des de fa uns mesos, on veïns expliquen que era habitual també el consum de drogues per part de diverses persones. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Laram. Catalunya ha assolit un nou rècord històric d'ocupants amb 3,92 milions de treballadors al mes d'abril, després de sumar en un mes el 0,99% i un 2% en tot un any, amb creixement sostingut des del 2021. Miquel Samper, conseller d'Empresa i Treball, ha valorat positivament aquestes dades.
2: Molt positives. Hem conegut ara les dades tant de l'atur com de l'ocupació. En quant a l'ocupació, és la dada de la sèrie històrica en la qual més persones han estat afiliades a la Seguretat Social, 3.921.000 persones, 77.000 persones més que fa un any, i per tant és una xifra doncs, que hem de destacar molt positivament.
1: Paral·lelament, l'atur ha baixat en 8.949 persones, que suposa un 2,77%, la millor dada d'un mes d'abril des del 2019. I 5 residents a Catalunya viatgen en el creuer on s'ha detectat un brot d'antivirus, segons ha informat avui l'Agència de Salut Pública de Catalunya. L'alerta es va activar després que l'Organització Mundial de la Salut rebés la notificació d'un brot de malaltia respiratòria greu amb 3 morts i un cas crític. I en mobilitat, un accident a la 2 a Abrera deixa un carril tallat i provoca circulació amb congestió en aquest punt. També una avaria a la C-17 a Tagamanent deixa un altre carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A banda, retencions habituals a la B-10 i la B-20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, que s'agreugen per l'incendi d'un vehicle a la B-20, que a la B-10 volíem dir que també deixa un carril tallat. I pel que fa al servei ferroviari, avui s'ha recuperat la circulació ferroviària de la línia R4 entre Terrassa i Manresa i també de l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser després de diversos mesos d'interrupció per obres. Recordem que ahir es va reobrir també el tram de Mora a la Nova Reus, en aquest cas de la línia R15. I la Fiscalia manté la petició de presó preventiva per als pares investigats per presumptament maltractar i abusar del seu nadó, alegant risc per fuga i possible coacció a familiars que encara han de declarar. Les defenses, en canvi, en reclamen la llibertat, argumentant arrelament i que no hi ha risc de reiteració delictiva. Els progenitors empresonats des del mitjans de març estan acusats de maltractament habitual, lesions greus i agressió sexual. I avui passa a disposició judicial el presumpte autor del crim d'una dona que el dissabte, en ple carrer Esplugues de Llobregat, la va apunyalar. Desenes de persones s'han concentrat en les darreres hores per condemnar aquests fets, mentre que el govern també els ha deslligat, volíem dir, del jihadisme davant de les especulacions que s'han fet aquests darrers dies. I pel que fa al temps, avui al migdia arribaran xàfecs i tempestes al Pirineu, Prepirineu, Prelitoral i Terres de l'Ebre, que s'estendran també a la Catalunya central i a Ponent.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Un tribunal israelià ha prorrogat 6 dies més la detenció dels activistes Saif Abu Keshek i Tiago Avila, arrestats mentre participaven en la Global Summit Flotilla. Segons l'organització, tots dos continuen aïllats, en vaga de fam i sotmesos a dures condicions de detenció. La pròrroga es basa en part en proves secretes a les quals ni els detinguts ni tampoc els seus advocats hi han tingut accés. Escoltem ara Ada Colau, que és exalcaldessa de Barcelona y miembro de la flotilla.
2: Precisamente lo que estamos intentando hoy aquí es acabar con la impunidad del Estado de Israel para que deje de cometer esos mismos crímenes que hoy está cometiendo con la siguiente flotilla, donde hubo una detención ilegal de casi 200 participantes y donde hoy tienen secuestrados con una detención ilegal y con torturas a otros dos miembros, Saif y Tiago, de los que exigimos su inmediata liberación. Estas actuaciones queremos que sirvan precisamente para acelerar la presión internacional y también las actuaciones judiciales que puedan ayudar a su liberación y en general a que se detenga el genocidio en Gaza.
1: Les defenses recorreran la decisió mentre que entitats pro-palestines han convocat ja una concentració de protesta aquesta tarda a Barcelona. I el govern ha obert la licitació de 59 solars en 40 municipis de Catalunya per construir-hi 783 habitatges protegits dins del pla 50.000. La iniciativa busca facilitar la participació de petites empreses, cooperatives i projectes d'autopromoció amb tràmits simplificats. Els terrenys majoritàriament en municipis petits s'adjudicaran amb un sistema flexible que prioritza el lloguer assequible, les fórmules cooperatives i els projectes socials. I Catalunya ha assolit un nou rècord històric d'ocupants amb 3,92 milions de treballadors al mes d'abril, després de sumar en un mes el 0,99% i un 2% en un any, amb creixements sostinguts des del 2021. Paral·lelament, l'atur ha baixat en 8.949 persones, que suposa un 2,77%, que és la millor dada d'un mes d'abril des del passat 2019. I el Ministeri de Sanitat, en coordinació amb l'OMS, fa seguiment del brot d'antivirus detectat al creuer MV-Baixa, on dius que ha causat 3 morts i 7 casos sospitosos. El vaixell, amb 147 persones a bord, incloent-hi 14 espanyols, es troba davant de Cap Verd i es dirigeix ara cap a les Illes Canàries. El govern espanyol decidirà si en permet l'atracament en funció de l'evolució epidemiològica. I pel que fa al temps, a partir del migdia, volíem dir, arribaran xàfecs i tempestes al Prepirineu, al Pirineu, a la prelitoral i també a les Terres de l'Ebre. I de cara a la tarda, aquests ruixats arribaran també a la Catalunya central i en punts de ponent.
0: Notícies en xarxa.
3: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
3: Els esports.
5: I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç de la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança quins són els pròxims partits.
6: Molt bon dia. Una setmana més portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc. Avui parlem dels partits que es van disputar el cap de setmana dels dies 1, 2 i 3 de maig de 2026. Coneixem quan s'evita el futbol base, encara que diem que, degut a la pluja, alguns partits es van ajornar, com ara anirem recordant. Pel que fa als equips que prenen del Consell Esportiu del Baix Ebre, hi han acabat les seves lligues, tant l'equip del Prebenjamí com el Benjamí Groc. I l'equip que depèn de la Federació Catalana de Futbol, l'equip del Roquetenc Benjamí Roig, que havia jugat el partit de Copa Terres de l'Ebre al camp de l'Escola Delta, este va ser un dels partits que va ser ajornat. Com també va ser ajornat el partit que havia jugat l'Alevi Roig a casa contra la Unió Esportiva Josep Maria. Pel que fa als altres alevins que juguen la Copa Terres de l'Ebre, el Roquetenc Blau descansava aquesta setmana, i l'altre equip, el Roquetenc Groc, doncs perdia en un partit de molts de gols amb l'Escola Delta per 4 gols a 12. Pel que fa a l'infantil de futbol 7, el partit al Camp de la Cava també va ser ajornat, i l'altre infantil de futbol 11 sí que va jugar el seu partit contra l'Aldeana B i va guanyar de manera clara per 8 gols a 1. Quan al cadet diríem que l'equip del Roquetenc doncs ja va acabar la seva lliga regular, el Roquetenc diríem que ha quedat 6è classificat, bona temporada, 39 punts sumats, 52 gols a favor i 36 en contra. Per tant, bona temporada del cadet del Roquetenc aquesta temporada, tot i que era un equip totalment renovat. I pel que fa doncs, al juvenil masculí, doncs aquesta setmana va jugar un partit pendent de la jornada anterior al camp del Tortosa Ebre B, amb victòria molt clara del Roquetenc per 2 gols a 8. El cap de setmana va descansar i ara la setmana que ve tornarà a tindre partit de lliga. Ara passem a parlar dels equips femenins, amb que l'equip infantil femení, doncs, era un partit molt ajustat, acabaria perdent a casa contra el Vilaseca per 1-2, i pel que fa al juvenil femení de futbol 11, doncs, no va tindre opció contra el Nàstic de Tarragona, un dels equips més potents de la categoria, i el Roquetec va perdre per 0-4. Pel que fa al amateur femení, aquesta setmana va descansar i no va jugar partit. I ara passaríem a parlar del primer equip de la tercera catalana, de l'equip amateur, que la jornada 28-N, a 3 del final, jugava al camp del sempre complicat Mas d'en Verge, un equip que s'està jugant la vida, un equip que s'està lluitant per la permanència, i el Roquetec que volia apurancar les seves opcions d'intentar tenir alguna opció de quedar a segon i jugar la promoció d'ascens. Per tant, se preveia un partit intens i així no va ser-ho. Partit que es va jugar el dia a la tarda del dia 1 de maig amb moltíssim ambient al camp del Mas d'en Verge, moltíssima gent a la grada, la veritat és que feia goig veure el camp tan ple, amb molta ambientació, molta animació, i el partit doncs, que no va decebre, va ser un partit molt intens, molt disputat, la primera part amb ocasions per als dos equips, la segona part semblava que el Roquetec estava portant tenint més el domini del partit i del joc, estava començant a tindre ocasions clares de gol, va tindre 2-1 per a poder avançar-se el marcador, però potser quan millor jugava el Roquetec, en el 75 es va produir una falta a la frontal de l'àrea a favor dels locals, i el jugador del Mas d'en Verge, Marc Tena, amb un llançament impecable per sobre la barrera, faria un gran gol de falta i posava en avantatge l'equip local al marcador. Era 1-0, per tant el Mas d'en Verge, que fins al final doncs, intentava mantenir aquest avantatge. El Roquetec no va baixar els braços, buscava l'empat insistentment, un empat que sens dubte mereixia per joc i per ocasions. Al descompte, doncs, arribaria una gran ocasió. Al minut 94, ja passen 4 minuts del temps, doncs, Marc Galef enviava una pilota al travesser. Semblava que allà el Roquetec s'esforçava les seves opcions, però el descompte va ser llarg, que tindria una altra opció el Roquetec al minut 97. I a sortida d'un córner, la defensa local va rebutjar la pilota i Àngel Cid, des de la frontal de l'àrea, doncs, amb una volea molt ben precisa, faria el gol de l'empat que, sens dubte, mereixia el Roquetec per joc i per ocasions. Un empat que, val a dir, que no va satisfer cap dels dos equips, perquè el Mas d'en Verge amb aquest empat doncs, encara haurà de seguir lluitant per a mantenir la categoria, i el Roquetec, doncs, l'empat és insuficient per a lluitar per la segona posició. Encara té opcions matemàtiques, però és molt difícil ja que pugui arribar en aquesta opció de jugar la promoció d'ascens. Per tant, un empat que finalment, tot i que era just pel joc que es va voler, no satisfeia cap dels dos equips. Aquesta era la valoració que feia el nostre tècnic Mario Javalores d'aquest empat a un al camp de Mas d'en Verge.
7: Bé, partit d'anades i tornades, partit de xoc directe, partit molt trebat, partit en què penso que la primera part sobretot ha estat bastant igualada. Hem tingut una ocasió molt clara, un remat de Còdor al principi de la primera part. Després, el partit s'ha trabat bastant perquè l'estat del terreny de joc no estava en les millors condicions. Era un partit en què havíem de controlar sobretot el joc aeri, havíem de controlar totes les segones jugades que hi havien, i jo penso que l'equip no ha patit a la primera part. A partir d'aquí jo penso que ha estat molt igualat la segona part, fins que al final un canvi de criteri a nivell d'arbitratge, bueno, al final també el Mas d'en Verge s'estava jugant moltíssim i ells mos fan un golàs en una falta directa que se posen 1-0, i bueno, l'equip no s'ha vingut avall tampoc, hem intentat, hem continuat ficant pilotes allí, segones jugades, hem tingut un 1 contra 1 molt bo d'equip, hem tingut un 1 contra 1 molt bo de Marga, que mos haguéssim pogut fer l'empat inclús abans posar-nos per davant, i no ho hem sabut fer.
6: I ara anem a repassar la classificació com queda a falta de 2 jornades per acabar la Lliga. El líder és l'Ampolla amb 59 punts, seguit del Sant Andreu amb 54, per tant l'Ampolla ho té tot de cara per a ser campió de Lliga i aconseguir l'ascens a segona catalana. Com diem, el Sant Andreu a la segona amb 54 punts. La segona plaça està oberta perquè el Juli Maria té 53 punts i el Fisher té 52, per tant encara se jugaran aquesta plaça. I el Roquetec amb 49 punts sumats encara té una petita opció d'arribar a aquesta segona posició, molt difícil però no impossible. El Roquetec que té 60 gols a favor i 41 en contra. I per baix, ara mateix, la zona de descens té el Pinell amb 23 punts i l'Ametlla amb 21 punts. L'Ametlla pràcticament està ja virtualment descendit a quarta catalana. I ara el que faríem seria repassar la propera jornada que tindran tots els equips en competició, a veure si aquesta setmana la pluja no farà guitza, es poden jugar tots els partits previstos. Com diem, els equips que venen del Consell Esportiu del Baix Ebre han acabat les seves lligues, i pel que fa a l'equip Benjamí Roig, doncs té un interessantíssim derbi aquí a casa contra el Catalunya, la Copa Terres de l'Ebre, un partit previst per el dissabte, dia 9 de maig, 10 del matí. Pel que fa als alevins, doncs el Roquetec Roig té derbi al camp del Tortosa Ebre B el diumenge, dia 9 de maig, a les 9:30 del matí, millor dit el diumenge 10 de maig a les 9:30 del matí, en aquest cas. Pel que fa a la Copa Terres de l'Ebre, el Roquetec Blau jugarà aquí a casa contra el Camarles aquest dissabte, dia 9 de maig a les 10 del matí, i pel que fa a l'altre Roqueteng, el Groc, té derbi al camp del Catalònia el diumenge, dia 10, a les 9 i mitja del matí. Quan l'infantil de futbol 7 doncs, jugarà aquí a casa contra la Pitenca el dissabte, dia 9, en una hora que encara no està definida, i l'infantil de futbol 11 doncs, té una doble jornada aquesta setmana. Per una part, recuperarà un partit pendent de la jornada 22 contra el Josep Maria aquest dimecres, dia 6 de maig a les 7 de la tarda, i el dissabte jugarà el partit que toca de Lliga de la jornada 27a al camp de l'Alcanar, dissabte, dia 9 de maig, a les 12 del migdia. Per tant, doble cita de l'infantil de futbol 11, que pràcticament té el títol del campionat i l'ascens a primera divisió pràcticament a tocar, bona temporada de l'infantil del Roqueteng. El Caet, com diem abans, ja acaba la seva lliga, i pel que fa a l'equip juvenil, en la Copa Terres de l'Ebre, doncs, el Roqueteng anirà a Camp Redó el dissabte, dia 9 de maig, a les 7 de la tarda. I quan els femenins d'aquests partits són els que han previst, tot l'infantil femení es desplaçarà a Reus per jugar contra la Unió Astorga el dissabte, dia 9 de maig a les 9 del matí. El juvenil femení jugarà al camp de l'escola Base Vendrell el dissabte, dia 9 de maig a les 7 de la tarda. I pel que fa a la matèria femení, aquesta setmana descansarà i estarà pendent del partit entre la Cava i l'Alcanar, que en funció d'aquest marcador doncs sabrà les seves opcions de poder arribar a la final de Copa. I pel que fa doncs, a l'equip amateur de la tercera catalana, doncs estem arribant a la recta final de lliga, que en només dos partits serà l'últim desplaçament de la temporada, i serà un partit que jugarà al camp de l'Atlètic Moranova, partit que s'ha previst per el dissabte, dia 9 de maig, a les 16:45. L'Atlètic Moranova ja no es juga res, el Roqueteng, com diem, té alguna petita opció encara d'arribar al segon lloc, i aquest partit el que sí que promet que és un bon espectacle, perquè no oblidem que la primera volta, quan es van enfrontar aquests dos equips al camp de la Forja i a Camp Redó, ens van regalar un partit espectacular i apassionant, que va acabar amb empat a 6. Va ser un partit en què tots els equips van jugar obertament a l'atac, va ser un partit espectacular, vistós, i per tant segurament que són dos equips que els agrada jugar a un futbol ofensiu, i segurament que ens oferiran un gran espectacle futbolístic. Aquesta és la valoració que feia el nostre tècnic Mario Javalores d'aquest partit al camp del, que es viu al camp de l'Atlètic Moranova.
7: Pròxim partit a Moranova, jo penso que també ara mos mereixem una mica, portem partit de Mas d'Enverge, portem partit de Godall, l'equip ha hagut d'estar bé a nivell de treball físic, a nivell de controlar segones jugades, un joc molt més directe, un joc poc més al que estem acostumbrats nosaltres, i bueno, mos traiem un bon rival. A l'anada vam fer, penso que va ser un partit molt boig, en un 6-6. Intentarem sotmetre'ls, intentarem fer bon futbol, veurem a veure com està la classificació, si ens continuem jugant alguna cosa o no, i si no, pues a intentar sumar 3 punts i estar més amunt possible.
6: I bé, com diuen, les competicions estan arribant a la recta final de les seves lligues, per tant, arriba a la fase decisiva del campionat, i bé, el Roqueteng, com diuen, el primer equip, doncs li queda aquest partit i un altre a casa contra el Pinet per tancar la lliga. I bé, fins aquí l'actualitat del Club Deportiu Roqueteng per aquesta setmana.
3: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
5: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
8: Bon dia, ens atem un dimarts que ha de ser de temps del tot primaveral, molt variable, molt traïdor i francament canviant, especialment entre aquest matí i aquesta tarda. De moment, a hores d'ara, el que hem de destacar és que bufa una mica de vent de dalt. A diferència dels últims dies, ha tornat a entrar aquest vent de mestral, que bufa amb una mica més de ganes cap al Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, i de moment també manté el cel més aviat destapat. Ha baixat la temperatura, el matí està sent més frescal que no pas el d'ahir. Compte, això sí, perquè aquesta tarda s'acaba aquest mestral, aquest vent de dalt, i entrarà la marinada ben humida, per tant, tornarà a inflar els núvols i acabaran descarregant tempestes. Acabaran caient gairebé a totes les comarques de l'Ebre, fins al mar. A partir de les 4-5 de la tarda, déu-n'hi-do el reguitzell de tamborinades i de trons intensos que hi haurà a molts indrets, i compta perquè al massís del Port, també cap a la comarca de la Terra Alta, són més que probables algunes calamarsades. N'estem pendents a la xarxa.
9: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Rècord històric d'ocupació a Catalunya. El mes d'abril es tanca amb prop de 4 milions de treballadors en actiu, la millor xifra dels darrers 18 anys i un 3,4% inferior a la de l'any passat. És sobretot per l'inici de la temporada turística amb la Setmana Santa. El secretari de Treball, Paco Ramos, valora així les dades.
2: No podem més que manifestar la nostra satisfacció per les dades, tant pel que fa a la reducció de l'atur en aquest volum de prop de 9.000 persones com les dades d'afiliació que ens posen en màxims històrics.
0: És dimarts, 5 de maig de 2026, i tenim més titulars. La Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement de l'economia catalana a causa de la guerra a l'Orient Mitjà, Sònia Kerr.
3: I preveu un augment d'un punt de la inflació. L'entitat alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5% amb un fort impacte en el creixement econòmic.
0: El Consell de Ministres aprova una reforma que obligarà els jutges a escoltar tots els menors en els processos judicials.
3: I també a investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i Adolescència davant de la violència.
0: Les autoritats sanitàries valoren si el creuer afectat per un brot d'antivirus pot atracar les Canàries.
3: El brot ja ha causat 3 morts a bord, un malalt crític i 3 casos sospitosos més. A bord hi viatgen 5 catalans que ara es troben bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
4: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar, se'ls ha donat. Estan bé, absolutament sans tots.
0: En cultura, la docusèrie Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró i la xarxa, guardonada amb un Premi Nacional de Comunicació.
3: El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu a professionals i pacients d'arreu de Catalunya.
0: Els esports, avui saludem el Jordi Cervantes, Berta Busquets, penja l'estic, Jordi.
5: La capitana del Palau deixarà l'hoquei patins a final de curs després de 15 temporades a l'èlit. Busquets tancarà l'etapa com a jugadora amb 13 títols, en què destacant 5 lligues i 3 Champions.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, una altra vegada estem tenint una jornada completament variable i molt primaveral. Per una banda, els ruixats que han aparegut ja mig matí aproximadament en algunes comarques de la costa i prelitoral de Barcelona, que s'han estès una mica cap a la Costa Brava, i per una altra banda, les tempestes que ja s'estan formant a hores d'ara cap a l'Ebre, a les muntanyes de Tarragona en general, i també a molts indrets del Prepirineu i la Catalunya central. Compte, perquè aquesta tarda les tempestes acabaran sent bastant fortes, sobretot entre la Conca de Barberà, la Segarra, l'Urgell, també les Terres de l'Ebre, així com a l'Anoia, el Mollanès, les muntanyes del prelitoral barceloní o cap al Prepirineu. Ja avançada la tarda, algun ruixat també arribarà fins a la costa barcelonina o a la Costa Brava, fins al mar. Una temperatura suau però no pas gaire alta. Pel que fa demà, ambient fred al matí i tarda d'algun ruixat, molt arrapat ja cap a França. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís. Mi, el control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Catalunya ha bat rècords històrics d'ocupació amb prop de 4 milions de treballadors en actiu, tot plegat en el mes d'abril amb menys atur dels darrers 18 anys, sobretot gràcies a l'inici de la temporada turística amb la Setmana Santa. Si es compara més amb ara fa un any, la desocupació ha caigut fins a un 3,4%. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. A l'abril, Catalunya va assolir el màxim d'afiliats a la Seguretat Social des que hi ha registres, ara fa 22 anys. En un any ha sumat gairebé un 2% de treballadors en actiu i ja frega els 4 milions. Això mentre l'atur va caure per segon mes consecutiu a un ritme del 2,8% i amb unes 11.200 persones menys que l'any passat i la millor xifra dels darrers 18 anys per a un mes d'abril. Baixa a les 4 províncies i en tots els sectors. Paco Ramos és el secretari de Treball.
2: Demostra la solidesa del nostre mercat de treball, de la nostra activitat econòmica, i a nosaltres ens queda pues, continuar treballant perquè això es mantingui i evolucioni d'aquesta manera en els propers mesos.
7: Des dels sindicats alerten que la reducció de l'atur és temporal perquè afecta el sector serveis i reclamen al govern mesures davant l'increment d'eros que s'estan produint a Catalunya davant la crisi de l'Iran. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical de la UGT.
8: Per això reclamem unes polítiques d'ocupació arrelades al territori, el desplegament de l'orientació laboral a tot el territori i, sobretot, que el govern prengui mesures pel mes de setembre, que és quan realment, quan s'acabi aquesta temporada, ens pot afectar aquest augment de l'atur.
7: Amb més de 314.500 persones aturades, Catalunya és la segona autonomia amb més reducció mensual de l'atur després d'Andalusia. Al conjunt d'Espanya, l'atur ha baixat en un 2,6% mensual i se situa per sota dels 2,4 milions de persones per primer cop en 18 anys.
0: I en aquest sentit, una de calenta i una de freda, perquè la Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions de creixement de l'economia catalana a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Situa el PIB en el 2,2%, són dues dècimes menys del previst, i la inflació l'augmenta en el 3%, és a dir, un punt més. L'entitat, a més, alerta que si el conflicte s'allarga, l'augment de preus podria arribar a situar-se entre el 4 i el 5%, amb, evidentment, un fort impacte en el creixement econòmic. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. En el seu informe sobre la conjuntura econòmica, elaborat en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, la Cambra deixa clar que la guerra, principalment per l'encariment dels preus de l'energia i dels derivats del petroli, ja ha impactat en l'economia catalana. Per això, baixa la previsió de creixement fins al 2,2% del PIB i augmenta la de l'inflació un punt, fins al 3%. Això en el millor dels escenaris, que el conflicte acabi aviat. Però si s'allargués, com ha explicat el cap del Gabinet d'Estudis Econòmics, Joan Ramon Rovira, el producte interior brut podria situar-se en l'1,4% i també tindria un fort impacte en els preus.
10: Teníem una previsió alineada amb l'objectiu del Banc Central del 2% i l'hem augmentat un punt sencer. I aquí una altra vegada, si el conflicte finalment persisteix, enquista i s'intensifica, la podrien revisar a l'alça fins al 4 o al 5%.
9: Tot i això, la Cambra veu empreses i llars preparades per afrontar l'impacte de la guerra, gràcies a que en els darrers anys han augmentat la seva capacitat d'estalvi. Tampoc no preveu un fre a l'ocupació si el conflicte no s'allarga.
0: Encara un apunt més en economia, el Banc Sabadell ha guanyat prop de 350 milions d'euros el primer trimestre de l'any. Això suposa que ha reduït un 29% els beneficis en comparació amb el mateix període de l'any passat.
3: La reducció dels guanys es deu principalment a la rebaixa del marge d'interessos o comissions i també l'impacte de costos com els 55 milions d'euros del nou pla de prejubilacions, que l'entitat calcula que permetrà uns estalvis de 40 milions d'euros bruts anuals, però a partir del 2027.
0: Mentrestant, el conflicte a l'Orient Mitjà ha escalat les últimes hores pels atacs de l'Iran contra objectius civils tant als Emirats Àrabs Units com a Oman.
3: Com a resposta, als Estats Units asseguren que han destruït 6 llanxes de la Guàrdia Revolucionària, però el règim diu que eren 2 vaixells petits de càrrega i que hi ha 5 víctimes civils.
0: Doncs justament avui els detinguts en la primera flotilla Global Summit han anat a declarar a l'Audiència Nacional. Per aquells fets van posar una denúncia davant de la Fiscalia perquè obrís diligències. Es tracta d'una acció col·lectiva que ha encapçalat l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i membre de la Freedom Flotilla.
3: Ada Colau ha denunciat l'estat d'Israel davant la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Colau ha demanat que s'investigui immediatament per poder jutjar els responsables del genocidi a Gaza.
11: Por ello es imprescindible que estas diligencias en fiscalía se aceleren todo lo posible, que se tomen todas las declaraciones, que se pidan las pruebas correspondientes para que luego la Audiencia Nacional pueda abrir una causa contra los responsables del gobierno genocida de Israel y que eso pueda terminar llevando a los responsables de estos crímenes ante la Corte Penal Internacional.
3: Salih Issa, l'esposa de l'activista espanyol d'origen palestí, Saif Abu Keshek, ha denunciat que els detinguts han patit tortures.
12: Atadas detrás con tanta fuerza que no tenía sensación en las manos, ha sufrido golpes y tenía que mantenerse boca abajo, que no ha podido respirar. Y los compañeros en el barco nos han dicho que los gritos del Saif han podido escucharlos durante todo el viaje hasta Grecia.
3: El Tribunal de Magistrats d'Ascaló, al sud d'Israel, ha prorrogat 6 dies més la detenció dels 2 activistes de la flotilla.
1: Notícies en xarxa.
0: El Consell de Ministres ha aprovat una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre a tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials i també a investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral a la Infància i l'Adolescència davant de la violència. Un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alienació parental. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. La reforma validada aquest dimarts en primera volta vol reforçar el nivell de protecció dels drets dels nens, nenes i adolescents. El nou text contempla, entre d'altres coses, que no es concedeixi la custòdia compartida quan hi hagi indicis que poden afectar la salut dels nens i reforça el principi de l'interès superior del menor amb la finalitat d'evitar un mal ús del mateix. I, com dèiem, obligarà els jutges a escoltar també els menors de 12 anys, l'edat obligatòria fins ara. Cira Rego, la ministra de Joventut i Infància.
14: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la dificultaban. Ya no depende de una edad arbitraria, que actualmente la ley situaba, como si bien sabrán, en los 12 años. Esto desaparece. Ni de una supuesta madurez suficiente.
13: La reforma aprovada per l'executiu impulsa també la creació d'un torn d'ofici especialitzat en violència contra menors, amb formació específica en drets de la infància, violència i comunicació adaptada.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. La Fiscalia manté la petició de presó preventiva per a la parella investigada per maltractar i abusar del seu fill nounat.
3: El Ministeri Públic creu que els dos acusats podrien coaccionar els testimonis que encara han de declarar al seu judicial. També veuen risc de fugida. Per la seva banda, els advocats del pare i la mare han demanat la posada en llibertat i han destacat el seu arrelament i la impossibilitat de reiteració directiva perquè no tenen més fills.
0: L'home mort a Salt, presumptament a mans de la seva parella, es va dessagnar per una ganivetada a la cama.
3: La víctima i l'agressora ocupaven el traster d'un garatge sense llum des de fa uns mesos. A dins, segons els veïns, era habitual el consum de drogues per part de diverses persones. La presumpta responsable dels fets es va entregar ahir la tarda a la comissaria i va reconèixer els fets. La dona continua detinguda.
0: A aquesta hora reuneixen el govern central i el Canari amb l'Organització Mundial de la Salut per analitzar la situació generada per un creuer atlàntic amb un brot d'antivirus a bord. Un virus que causa una infecció respiratòria i que ja ha fet 3 morts, un malalt crític i 3 possibles casos més a bord. L'OMS vol que el vaixell atraqui a les Illes Canàries, però el president de les Illes considera que hauria de ser atès on està i dirigir-se després als Països Baixos on pertany. Hi viatgen 5 catalans que es troben bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública Esteve Fernández, que no descarta que hagi existit contagi entre persones dins del vaixell i viatgen 9 persones més d'altres punts de l'estat. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. El creuer de luxe va salpar el 20 de març de la Patagònia Argentina i es dirigia a Cap Verd, a l'oest d'Àfrica, quan a l'abril, un dia no especificat, va sorgir el primer cas de malaltia. Era el membre d'una parella i tots dos han mort. La primera hipòtesi va ser que el matrimoni s'havia infectat fent un viatge per una zona de Sud-amèrica abans d'embarcar. Hauria estat per contacte amb la femta, l'orina o la saliva d'arrossegadors infectats amb el virus, però la resta de casos dins del vaixell, ara les autoritats reconeixen que es poden haver contagiat de persona a persona, cosa poc freqüent amb aquest tipus de virus. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
16: El vaixell, pels que ens han dit els de Sanitat Exterior, és un vaixell d'alta qualitat, que no transporta ratolins. Sembla ser que aquests creuers és una de les coses que es miren molt, no? Per tant, que la infecció s'hagi produït en el vaixell, la infecció original de les dues persones que malauradament ja han mort, sembla molt poc probable. I aquesta transmissió persona a persona no la podem descartar.
15: El secretari de Salut Pública ha confirmat que els 5 catalans que viatgen al creuer es troben bé.
16: Tenim informació directa dels catalans perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar, se'ls ha donat, estan bé, absolutament sans tots i a més fins fa poques hores que hem tingut contacte i, a més, estan tranquils.
15: Tres de les persones infectades, a falta d'anàlisis definitives, són el metge del vaixell i dos tripulants.
0: Maite, seguim amb tu i amb les informacions vinculades a la salut, perquè avui és el Dia Mundial de l'Asma, una malaltia que pateixen 6 de cada 10 persones de manera greu i que, a més, no controlen la malaltia. Això els provoca una pèrdua important de qualitat de vida tant a les activitats del dia a dia com a la feina. De fet, un alt percentatge d'afectats fan una baixa laboral almenys un cop l'any. Per tot això, en el Dia Mundial de la Malaltia, els especialistes fan una crida a seguir els tractaments i a les administracions a protegir els més vulnerables amb mesures contra la contaminació de l'aire.
15: A Catalunya, unes 40.000 persones tenen asma greu i moltes més, unes 360.000, pateixen la malaltia en altres fases. Totes, excepte les més lleus, s'han de medicar de forma continuada i molts pacients no en són conscients. Els símptomes més freqüents són dificultat per respirar, sibilàncies, tos, opressió al pit i es poden donar tots alhora. Ho ha explicat a la xarxa la pneumòloga Ana Sogo de la Societat Catalana de Pneumologia del Parc Taulí de Sabadell.
17: Tienen poca conciencia de enfermedad crónica. El asma no se cura. Una predisposición a la inflamación bronquial ante determinados agentes, con lo cual les cuesta mucho entender que para estar bien no se puede dejar el tratamiento de golpe, ¿no? Hay gente que tiene miedo efectivamente a los efectos secundarios, piensan que los corticoides inhalados pueden pasar a la circulación sistémica y que pueden producir efectos, ¿no?, más allá del pulmón, pero esto es falso.
15: Aquesta primavera i la passada, l'elevada polinització ha fet augmentar els nous casos d'asma i també contribueix a desencadenar-la la contaminació, els àcars, els fongs i la inhalació de productes químics irritants. L'asma és la malaltia respiratòria crònica més freqüent als països desenvolupats.
0: És un quart de tres. El govern assegura que Catalunya és un país segur. Aquesta és la resposta després dels dos crims i les diverses agressions registrades els últims dies.
3: La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que els plans contra les armes blanques al transport públic i a l'oci nocturn i també el pla contra la multireincidència donen bons fruits. I això la du a assegurar que Catalunya és més segura ara que fa un any.
18: Fixi's, si el 2025 hi havia de mitjana 380 incidents vinculats a armes blanques, els primers 3 mesos del 2026 són de 260 de mitjana cada mes. Què ens diuen aquestes dades? Que evidentment hi ha recorregut de millora i per això l'increment de Mossos d'Esquadra i per això plans de xoc i per això continuar impulsant aquests instruments, però també vol dir que anem en el bon camí. Per tant, sí, Catalunya avui és un país més segur que fa un any.
3: Paneque ha insistit en condemnar l'assassinat d'una dona a Esplugues de Llobregat i de donar el condol als familiars i amics. Ha reiterat la confiança en els Mossos d'Esquadra i la policia local.
0: Ens situem ara a Barcelona, que obre a partir de demà el pavelló 2 de la Fira de Montjuïc per agilitzar els tràmits de regularització d'immigrants. Aquesta setmana donaran cita i a partir de dilluns que ve facilitaran els informes per persones residents que no estan empadronades. Des de l'inici del procés, l'Ajuntament ha entregat més de 94.000 volants i certificats d'empadronament i més de 17.000 informes de vulnerabilitat. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. Demà a partir de les 10 del matí a la Fira de Montjuïc es començarà a donar dia i hora per tramitar els informes de vulnerabilitat als residents a Barcelona sense padró i que, per tant, han d'acreditar amb altres documents que viuen a la ciutat. Aquest nou espai permetrà guanyar qualitat d'atenció i d'espera. Ho explica Raquel Gil, tinenta d'alcaldia.
20: Ens ha d'ajudar a que les cues siguin menors, a que els temps d'espera siguin més llargs o menys, es facin en una situació pues, on, si plou, la gent pugui estar resguardada, on hi hagi aire condicionat, on hi hagi uns policlins, on hi hagi un accés i ens permet doncs, aquesta atenció més especialitzada en casos que poden requerir com a mínim d'una comprovació extraordinària de documentació i que poden fer una mica més llarg també la tramitació i creiem que és important que tant els treballadors i les entitats que estiguin de l'Ajuntament com les persones que estaran fent aquest tràmit ho facin amb la millor de les condicions.
19: Es mantenen els tràmits a la resta d'equipaments però amb la intenció d'alliberar properament les oficines d'atenció ciutadana perquè puguin fer tasques ordinàries. A partir de dijous, l'horari d'atenció al pavelló de Montjuïc serà de les 8 del matí a les 10 de la nit.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La línia R3 de Rodalies ha recuperat avui el servei entre Ripoll i Ribes de Freser després de més de 3 mesos d'aturada. Una represa progressiva que preveu només 4 trens de pujada des de Ripoll i 4 més de baixada sortint de Ribes. Ràdio Ripoll, Guido Sengerotti.
21: R3, Ribes de
22: Feia més de 3 mesos que no es podia sentir un missatge com aquest per la megafonia de les estacions de tren de la R3, com la de Ripoll. I aquest dimarts s'ha restablert la circulació de la línia fins a Ribes de Freser, ja que fins ara els combois només arribaven a Ripoll. A banda de la poca freqüència, els panells informatius encara indicaven com des de Ripoll hi surten busos que supleixen el servei ferroviari fins a la Tor de Querol. I molt de tant en tant s'indicava que el trajecte des de Ripoll a Ribes ja es pot fer en tren, i es marcaven els horaris de sortida i d'arribada. El comboi que pujava a mig matí devia tenir menys de 10 usuaris, majoritàriament persones que pujaven de l'àrea metropolitana a passar el dia.
23: Que faci una mica de sol i veure la neu de prop.
24: I temia que em deixessin l'estacada, però veig que ha arribat fins aquí.
22: El tren havia d'arrencar a les 10:41 cap a Ribes i ho ha fet 3 minuts més tard, en una imatge que il·lustra la recuperació lenta però progressiva del servei de la R3.
0: També la R4 ha recuperat avui la normalitat entre Terrassa i Manresa després de mesos amb bus llançadora com a transport alternatiu. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
2: Semblava que aquest dia no arribaria mai, però finalment Renfe ha recuperat aquest dimarts el servei habitual de la línia R4 de Rodalies entre Terrassa i Manresa. Avui a l'estació del Nord es començava a reprendre l'activitat, però lluny de l'afluència prèvia a l'accident de Gelida. Els viatgers, encara amb molts dubtes sobre la sortida a temps dels convois, mostraven molta desconfiança.
4: Però el que passa és que normalment, jo hablo d'en general, que antes también siempre Renfe va retraso como para mi trabajo, siempre llego tarde.
5: Muy mal, el servicio muy malo. Y ahora veremos a ver, pero una incertidumbre total, porque ayer pregunté y nadie me daba información.
6: Hace 30 años que cojo el tren, entonces ya tengo historial. Tengo la aplicación de Adif y cada día lo consulto y lo miro, lo remiro, y aún así no me fío.
2: El passat 21 de gener va marcar un punt d'inflexió en el servei de Rodalies. En aquests mesos, Renfe ha viscut la pitjor incidència en la infraestructura que es recorda a Catalunya.
0: I és moment per la cultura. La docusèrie Hospital de Proximitat, coproduïda per Televisió de Mataró i La Xarxa, per aquesta casa, ha estat reconeguda amb un Premi Nacional de Comunicació. El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu a professionals i pacients d'arreu de Catalunya. Mataró Ràdio, Laura Cera.
24: Els guardons reconeixen projectes, mitjans i iniciatives que promouen una comunicació arrelada al territori, contribueixen a la cohesió social, cultural i lingüística i posen en valor la realitat local i comarcal a través de continguts de qualitat. Oriol Burgada, director gerent de TV Mataró, destaca la importància d'aquest premi per al sector audiovisual local i per a tots els professionals implicats en el projecte.
25: Una producció local, però d'interès nacional, perquè situa Mataró en el context de Catalunya i fa que Mataró estigui al centre i que la resta giri al seu voltant. I aquesta és una de les funcions que tenim com a televisió pública i que reivindiquem. I aquest Premi Nacional el que fa és reconèixer aquest talent i aquesta militància dels professionals de TV Mataró per servir.
24: La coproducció liderada per TV Mataró al costat de La Xarxa s'ha emès a través de diverses televisions locals i també està disponible a la plataforma La Xarxa Més. Un cop estrenada va ser adquirida per Ràdio Televisió Espanyola, per això també s'ha pogut veure a la 2CAT i actualment es pot recuperar a RTV Play.
0: I l'Orfeó Atlàntida s'afegeix a la llista de corals de Catalunya que superen el segle d'existència. Enguany, aquesta entitat barcelonina commemora el centenari amb un concert a l'Auditori el 16 de maig.
3: L'Orfeó acaba de presentar aquest concert extraordinari on s'estrenaran obres creades per compositors destacats del panorama musical contemporani a Catalunya com Rafael Jaume, Xavier Casademont i Albert Guinovart. El mateix Guinovart ha parlat de la seva aportació a aquest centenari de l'Orfeó Atlàntida.
26: Vaig venir a un concert que va fer l'Orfeó l'any passat, on cantaven algunes cançons meves, i vaig quedar molt gratament satisfet del resultat. L'entusiasme del cor, que és l'edat és jove, no? Vull dir que un cor normalment s'alimenta de gent jove, però moltes vegades envelleixen sense grans renovacions, i aquí em va semblar doncs, que estava molt renovat i el nivell era molt alt.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'hoquei patins femení perd a una referent.
27: Bon dia, Marta. Berta Busquets penja l'estic. La capitana del Palau deixa l'hoquei patins després de 15 temporades a l'èlit, totes a l'hoquei lliga femenina amb el conjunt ballesà. Natural de Palau, Busquets tanca l'etapa com a jugadora amb 13 títols amb el club, tots els que té l'entitat, entre els quals destaquen 5 lligues i 3 Champions. A més, ha guanyat 3 Mundials i 3 Europeus amb la selecció espanyola. Berta Busquets ha anunciat d'aquesta manera la seva retirada.
28: Si sóc davant d'aquesta càmera és per anunciar-vos que he decidit posar fi a la meva etapa com a jugadora de hoquei i, per tant, també com a jugadora del Palau. Ja fa un parell d'anys que vaig temporada a temporada i ara he decidit parar. Estic en un moment vital on vull fer més coses, tenir més temps per mi i no puc fer-ho amb l'exigència que em poso a l'hora de viure aquest esport. És la meva manera d'entendre'l i vull gaudir-lo així fins al final.
27: Aquesta setmana es disputen conjuntament les fases definitives de la Champions masculina i femenina que jugaran a Coimbra, Portugal. La femenina en format final a 4 s'iniciarà divendres amb el partit de semifinals entre el Vilassana, únic representant català, que jugarà contra el Fraga. Abans començarà la final a 8 de la Lliga de Campions masculina, amb els partits dimecres entre el Reus i el Benfica. Per la seva banda, el Barça jugarà dijous contra l'Sporting de Portugal. El tècnic culer, Ricard Ares, reivindica la grandesa del club.
7: El Barça té el pes en totes les competicions que participi. És un dels clubs més grans del món i en qualsevol competició que participi ha de sortir a guanyar-la. Independentment si tingués 22, 6 o 3, en aquest cas encara més, no? Perquè clarament és el club que

0: Continuista de la direcció esportiva, tècnic jove, 33 anys, a la casa des del 2017, portant diferents equips de la base i la secretaria tècnica i actual membre del cos tècnic de David Palma. A més, Arnella també ha estat assistent de la selecció espanyola júnior, amb la qual ha guanyat un or i dues plates en mundials i dos ors europeus. La primera plantilla que tindrà a la seva disposició comptarà amb algunes de les peces més cobejades del mercat. La més mediàtica, la de la portera Martina Tarré, considerada la millor del món a la seva posició. Del Sant Andreu també vindran la sabadellenca i ex del club Nona Pérez, des del 2023 a la Pere Serrat, i la boia madrilenya Paula Camus, totes tres, per cert, en dinàmica de selecció aquests dies i amb el bitllet a la butxaca per la superfinal de Sydney. Tres incorporacions que, si s'acaben concretant, també haurien de comportar la sortida de tres de les estrangeres de l'equip que ocupen aquestes demarcacions: la portera estatunidenca Isabel Williams, l'eslovaca nacionalitzada hongaresa Natasha Rybanska i la grega Athina Giannopoulou. Tot i això, s'esperen més moviments en un estiu que es preveu mogut a Canllong.
1: I en futbol, Espanyol i Girona es compliquen la salvació un cop acabada la jornada 34. Els blanquiblaus són a 3 punts a la zona de descens, mentre que els gironins la tenen a 2. Tot plegat després del triomf d'ahir del Sevilla per 1-0 contra la Reial Societat. Precisament els andalusos seran el rival dels pericos en la pròxima jornada. Pel que fa al Girona, s'enfrontarà al Rayo Vallecano.
2: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Les octaves musicals tenen una relació matemàtica fascinant amb l'univers? A l'antiguitat, el filòsof grec Pitàgores va descobrir que els sons agradables a l'oïda, com els que produeixen les cordes d'un instrument, estan relacionades amb proporcions numèriques simples. Per exemple, si una corda vibra a una freqüència doble de l'altra, relació 2-1 es genera una vuitena perfecta, com de do a do. Aquesta proporció harmònica no només és a la música, sinó que també apareix a la natura i al cosmos. Els astrònoms moderns han trobat que les òrbites dels planetes en sistemes estel·lars de vegades segueixen patrons ressonants similars a aquestes proporcions musicals. Per exemple, al sistema TRAPPIST-1, els planetes tenen períodes orbitals que formen relacions gairebé exactes, com de 3-2 o 4-3, creant una simfonia còsmica. Pitàgores va anomenar això la música de les esferes, suggerint que l'univers sencer vibra en harmonia. Encara que no ho sentim, aquesta idea connecta art, ciència i matemàtiques d'una manera única. Així, cada cop que escoltes una melodia, estàs experimentant un ressò de les lleis que regeixen el cosmos.
1: Propostes en xarxa.
2: Si ara us parlo de panellets, potser us descol·loco una mica. Encara és primavera i la castanyada queda lluny, tot i que ja sabeu que el temps passa volant. Però alguns pobles del Bages estan celebrant actualment la Festa del Panellet. Per trobar l'origen de la Festa del Panellet, hem de tirar alguns segles enrere i situar-nos en l'època de grans epidèmies, com ara la de la Pesta Negra. La tradició veu dels antics rituals agraris, però també és una mostra d'agraïment per la protecció davant les pestes que ho arrasaven tot. S'anomena així perquè després d'una missa s'entrega un panet beneït a tots els assistents i cada poble la celebra un cap de setmana diferent. N'hi ha que vinculen la festa a Sant Marc i d'altres a Sant Miquel. En el cas de Marganell, per exemple, és el segon diumenge de maig, però la cita també és ben arrelada a Sant Salvador de Guardiola o a Castellgalí. Avui ens quedem a Marganell, on els infants arriben en processó a dalt d'un carruatge i acompanyats per una cobla. Després de la missa, fan el ball de la coca i es reparteix el pa. També hi trobareu sardanes, una rossada popular, paradistes amb productes locals, gegants i bastons. Del 8 al 10 de maig, Festa del Panellet a Marganell. Més informació a marganell.cat.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Rècord històric d'ocupació a Catalunya el mes d'abril. Es tanquen prop de 4 milions de treballadors en actiu, la millor xifra dels darrers 18 anys, i un 3,4 inferior a la de l'any passat. És sobretot per l'inici de la temporada turística amb la Setmana Santa. Avui, precisament, que la Cambra de Comerç de Barcelona rebaixa les previsions del creixement de l'economia catalana per la guerra a l'Orient Mitjà. I estem pendents del creuer amb un brot d'antivirus que està aturat davant de la costa de Cap Verd, a l'oest d'Àfrica. L'Organització Mundial de la Salut i el Ministeri de Sanitat han acordat que un equip d'epidemiòlegs revisin el vaixell abans de decidir si viatja o no a les Canàries. El virus ha fet 3 morts a bord, un malalt crític i 3 persones possiblement infectades més. I viatgen 5 catalans que estan bé, segons ha confirmat a la xarxa el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
2: Tenim informació directa dels catalans, perquè ens van contactar, van demanar informació si teníem alguna cosa i consell de com actuar, se'ls ha donat, estan bé, absolutament sans tots, i a més fins fa poques hores que hem tingut contacte, i a més estan tranquils.
1: I el govern assegura que Catalunya és un país segur, tot plegat després dels 2 crims i diverses agressions registrades els últims dies. La consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha explicat que els plans contra les armes blanques al transport públic i a l'oci nocturn i el pla contra la mort i reincidència donen fruits, i això la duu a assegurar que Catalunya és més segura ara que fa un any.
3: Si el 2025 hi havia de mitjana 380 incidents vinculats a armes blanques, els primers 3 mesos del 2026 són de 260 de mitjana cada mes. Què ens diuen aquestes dades? Que evidentment hi ha recorregut de millora, i per això l'increment de Mossos d'Esquadra, i per això plans de xoc, i per això continuar impulsant aquests instruments, però també vol dir que anem en el bon camí. Per tant, sí, Catalunya avui és un país més segur que fa un any.
1: I la docusèrie Hospital de Proximitat, coproduïda per Televisió Mataró i la xarxa, ha estat reconeguda amb el Premi Nacional de Comunicació. El jurat en destaca la sensibilitat a l'hora d'explicar la realitat del sistema sanitari, donant veu precisament a professionals i pacients d'arreu de Catalunya. La cerimònia de lliurament dels Premis Nacionals de Comunicació tindrà lloc dimarts, dia 19 de maig, a Sabadell. I Berta Busquets penja l'estic, la capitana del Palau deixarà l'hoquei patins a final de curs després de 15 temporades a l'Elits. Tancarà l'etapa com a jugadora amb 13 títols.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat avui una reforma que obligarà els jutges a escoltar sempre tots els nens, tinguin l'edat que tinguin, en els processos judicials i investigar si un menor expressa rebuig cap a un dels progenitors. Aquestes són les principals novetats de l'ampliació de la Llei de Protecció Integral de la Infància i Adolescència davant de la violència, un text que converteix Espanya en el primer país que prohibeix també l'anomenat síndrome d'alineació parental. Cira Regos, la ministra de Joventut i Infància.
2: No podemos, obviamente, ser neutrales ante las violencias y por eso la ampliación de esta ley nace precisamente de esta conciencia y pretende actuar sobre los puntos donde el sistema ha fallado. La escucha de las personas menores no es una concesión, no es una concesión, es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia.
1: I Front Comú de l'Ajuntament de Girona i una trentena d'entitats contra els discursos d'odi o discriminatoris a les xarxes socials. Avui han presentat diverses denúncies a la Fiscalia per l'activitat d'un perfil concret a Instagram que llança missatges racistes i d'incitació a la violència. Les entitats consideren que la delinqüència és un problema estructural causat per molts factors diferents i que no es pot vincular a un origen cultural concret. Sawir Daraki, soci d'Ateneu Salvadora Català. Escoltem.
3: No es pot establir una relació causal entre la població migrant i la delinqüència, això ho tenim molt clar. L'expressió caçar moros criminalitza milers de persones honrades i treballadores i exposar-se a lo que és la violència ultra, la violència tant física com a moral.
1: El Banc de Sabadell guanya a prop de 350 milions d'euros el primer trimestre de l'any. Això suposa que ha reduït un 29% els beneficis en comparació amb l'any passat. La reducció dels guanys es deu principalment a la rebaixa del marge d'interessos o comissions i l'impacte dels costos, com els 55 milions d'euros, del nou pla de prejubilacions que l'entitat calcula que permetrà uns estalvis de 40 milions d'euros bruts anuals a partir del 2027. I un motorista ha mort en un encalç amb un camió a l'AP7 al Papiol. Els fets han passat a 2:15 de la tarda per causes que encara s'estan investigant. Amb aquesta víctima són 35 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, de les quals 16 són motoristes. I les companyies Tera Teatre i La Calòrica han presentat avui un muntatge conjunt, Les dones Pinheiro, que es podrà veure al Teatre Poliorama a partir del 3 de febrer de l'any vinent. Els dos col·lectius s'uneixen per primera vegada per portar al dalt de l'escenari una història sobre el paper silenciat de les dones en les lluites obreres i sindicals la dècada dels 80.

música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha proposat que els casos simptomàtics d'antivirus i els contactes del risc del creuer afectat que es troba a Cap Verd siguin evacuats des del país africà sense fer escala a les Illes Canàries. Segons han apuntat fons del Ministeri de Sanitat, no es descartaria fer una aturada a les illes en cas que durant el trajecte de tornada apareguessin nous casos simptomàtics. Un equip d'epidemiòlegs revisarà aquesta tarda el creuer de luxe afectat per un brot d'antivirus per determinar la ruta del vaixell. El virus ha fet 3 persones mortes a bord, un malalt crític i 3 persones possiblement infectades. Hi ha el grup 5 catalans que es troben bé. I no deixem l'àmbit de la salut. 6 de cada 10 persones amb asma greu no controlen la malaltia i això els provoca una pèrdua important de qualitat de vida, tant en les activitats del dia a dia com a la feina. De fet, un alt percentatge d'afectats fan una baixa laboral almenys un cop a l'any. Per això, el Dia Mundial d'aquesta malaltia, els especialistes fan una crida a seguir els tractaments i a les administracions per protegir els més vulnerables amb la contaminació de l'aire. A Catalunya hi ha 40.000 persones que tenen asma greu i moltes, unes 360.000, pateixen la malaltia en altres fases. Escoltem Anna Sogo, de la Societat Catalana de Pneumologia.
2: Tienen poca conciencia de enfermedad crónica. El asma no se cura. Una predisposición a la inflamación bronquial ante determinados agentes, con lo cual les cuesta mucho entender que para estar bien no se puede dejar el tratamiento de golpe, ¿no? Hay gente que tiene miedo efectivamente a los efectos secundarios, piensan que los corticoides inhalados pueden pasar a la circulación sistémica y que pueden producir efectos, ¿no?, más allá del pulmón, pero esto es falso.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una jove durant la celebració de la Fira d'Abril de Barcelona al Parc del Fòrum. Ho ha avançat el periòdico. Els fets van passar dissabte a les 11:50 a la nit. La unitat d'investigació del districte de Sant Martí s'ha fet càrrec del cas després que la noia hagi interposat una denúncia. La FECAC, la Federació d'Unitats Culturals Andaluses a Catalunya, que organitza l'esdeveniment, ha condemnat els fets. El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona inverteix 4 milions d'euros en reparar els desperfectes derivats del temporal Harry a les seves instal·lacions. Un episodi que va provocar 11 avaries en els sistemes de sanejament de l'Alt i el Baix Empordà. I el distintiu peix de Llotja és el nou reconeixement que podran lluir els restaurants que consumeixen de manera habitual matèria prima de la Llotja de Vilanova i la Geltrú, una forma de reivindicar l'esforç dels restauradors que aposten per un producte de proximitat i que contribueixen al sosteniment d'aquest sector econòmic.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
0: Els esports.
4: I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç de la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança quins són els pròxims partits.
5: Molt bon dia, una setmana més portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc. Avui parlem dels partits que es van disputar el cap de setmana dels dies 1, 2 i 3 de maig de 2026. Coneixem quan s'habiten el futbol base, encara que diem que, degut a la pluja, alguns partits es van ajornar, com ara anirem recordant. Pel que fa als equips que prenen del Consell Esportiu del Baix Ebre, ja han acabat les seves lligues, tant l'equip del Prebenjamí com el Benjamí Groc. I l'equip del que depèn de la Federació Catalana de Futbol, l'equip del Roquetenc Benjamí Roig, que havia jugat el partit de Copa Terres de l'Ebre al camp de l'Escola Delta, este va ser un dels partits que va ser ajornat. Com també va ser ajornat el partit que havia jugat l'Alevi Roig a casa contra la Unió Esportiva Josep Maria. Pel que fa als altres elements que juguen la Copa Terres de l'Ebre, el Roquetenc Blau descansava aquesta setmana i l'altre equip, el Roquetenc Groc, doncs perdia en un partit de molts de gols amb l'Escola Delta per 4 gols a 12. Pel que fa a l'infantil de futbol 7, el partit al Camp de la Cava també va ser ajornat i l'altre infantil de futbol 11 sí que va jugar el seu partit contra l'Aldeana B i va guanyar de manera clara per 8 gols a 1. Quan al cadet diríem que l'equip del Roquetenc doncs ja va acabar la seva lliga regular, el Roquetenc diríem que ha quedat 6è classificat, bona temporada, 39 punts sumats, 52 gols a favor i 36 en contra, per tant, bona temporada del cadet del Roquetenc aquesta temporada, tot i que era un equip totalment renovat. I pel que fa doncs al juvenil masculí, doncs aquesta setmana va jugar un partit pendent de la jornada anterior al camp del Tortosa Ebre B, amb victòria molt clara del Roquetenc per 2 gols a 8. El cap de setmana va descansar i ara la setmana que ve tornarà a tindre partit de lliga. Ara passem a parlar dels equips femenins, amb que l'equip infantil femení, doncs, era un partit molt ajustat, acabaria perdent a casa contra el Vilaseca per 1-2, i pel que fa al juvenil femení de futbol 11, doncs, no va tindre opció contra el Nàstic de Tarragona, un dels equips més potents de la categoria, i el Roquetec va perdre per 0-4. Pel que fa a l'amateur femenina, aquesta setmana va descansar i no va jugar partit. I ara passaríem a parlar del primer equip de la tercera catalana, de l'equip amateur, que la jornada 28-N, a 3 del final, jugava al camp del sempre complicat Mas d'en Verge, un equip que s'està jugant la vida, un equip que s'està lluitant per la permanència, i el Roquetec que volia apurancar les seves opcions d'intentar tenir alguna opció de quedar a segon i jugar la promoció d'ascens. Per tant, se preveia un partit intens i així no va ser-ho. Partit que es va jugar el dia a la tarda del dia 1 de maig amb moltíssima ambient al camp del Mas d'en Verge, moltíssima gent a la grada, la veritat és que feia goig veure el camp tan ple, amb molta ambientació, molta animació, i el partit, doncs, que no va decebre, va ser un partit molt intens, molt disputat, la primera part amb ocasions per als dos equips, la segona part semblava que el Roquetec estava portant tenint més el domini del partit i del joc, estava començant a tindre ocasions clares de gol, va tindre 2-1 per a poder avançar-se el marcador, però potser quan millor jugava el Roquetec, no sé, 75, es va produir una falta a la frontal de l'àrea a favor dels locals, i el jugador del Mas d'en Verge, Marc Tena, amb un llançament impecable per sobre la barrera, faria un gran gol de falta i posava en avantatge l'equip local al marcador. Era 1-0, per tant el Mas d'en Verge, que fins al final, doncs, intentava mantenir aquest avantatge. El Roquetec no va baixar els braços, buscava l'empat insistentment, un empat que sens dubte mereixia per joc i per ocasions. Al descompte, doncs, arribaria una gran ocasió. Al minut 94, ja passant 4 minuts del temps, doncs, Marc Galef enviava una pilota al travesser. Semblava que allà el Roquetec s'esforçava les seves opcions, però el descompte va ser llarg, tindria una altra opció el Roquetec al minut 97. I a sortida d'un córner, la defensa local va rebutjar la pilota i Àngel Cid, des de la frontal de l'àrea, doncs, amb una volea molt ben precisa, faria el gol de l'empat que, sens dubte, mereixia el Roquetec per joc i per ocasions. Un empat que val a dir que no va satisfer cap dels dos equips, perquè el Mas d'en Verge, amb aquest empat, doncs, encara haurà de seguir lluitant per a mantenir la categoria, i el Roquetec, doncs, l'empat és insuficient per a lluitar per la segona posició. Encara té opcions matemàtiques, però és molt difícil ja que pugui arribar en aquesta opció de jugar a la promoció d'ascens. Per tant, un empat que finalment, tot i que era just pel joc que es va voler, no satisfeia cap dels dos equips. Aquesta era la valoració que feia el nostre tècnic Mario Javalores d'aquest empat a un al camp de Mas d'en Verge.
6: Bé, partit d'anades i tornades, partit de joc directe, partit molt trebat, partit en què penso que la primera part sobretot ha estat bastant igualada. Hem tingut una ocasió molt clara, un remat de Codor al principi de la primera part. Després el partit s'ha trabat bastant perquè l'estat del terreny de joc no estava en les millors condicions. Era un partit en què havíem de controlar sobretot el joc aeri, havíem de controlar totes les segones jugades que hi havien, i jo penso que l'equip no ha patit a la primera part. A partir d'aquí jo penso que ha estat molt igualat la segona part, hasta que al final un canvi de criteri a nivell d'arbitratge, bueno, al final també el Mas d'en Verge s'estava jugant moltíssim i ells mos fan un golàs en una falta directa que se posen 1-0, i bueno, l'equip no s'ha vingut avall tampoc, hem intentat, hem continuat ficant pilotes allí, segones jugades, hem tingut un 1 contra 1 molt bo d'equip, hem tingut un 1 contra 1 molt bo de Marga, que mos haguéssim pogut fer l'empat inclús abans posar-nos per davant, i no ho hem sabut fer.
5: I ara anem a repassar la classificació com queda a falta de 2 jornades per acabar la Lliga. El líder és l'Ampolla amb 59 punts, seguit del Sant Andreu amb 54, per tant l'Ampolla ho té tot de cara per a ser campió de Lliga i aconseguir l'ascens a segona catalana. Com diem, el Sant Andreu és segon amb 54 punts. La segona plaça està oberta perquè el Juli Maria té 53 punts i el Fisher té 52, per tant encara se jugarà en aquesta plaça. I el Roquetec amb 49 punts sumats encara té alguna petita opció d'arribar a aquesta segona posició, molt difícil però no impossible. El Roquetec, que té 60 gols a favor i 41 en contra. I per baix, ara mateix, la zona de Sants té el Pinell amb 23 punts i l'Ametlla amb 21 punts. L'Ametlla pràcticament està ja virtualment descendita a quarta catalana. I ara el que faríem seria repassar la propera jornada que tindran tots els equips en competició, a veure si aquesta setmana la pluja no fa la guitza, es poden jugar tots els partits previstos. Com diem, els equips que venen del Consell Esportiu del Baix Ebre han acabat les seves lligues. I pel que fa a l'equip Benjamí Roig, doncs té un interessantíssim derbi aquí a casa contra el Catalunya a la Copa Terres de l'Ebre, un partit previst pel dissabte, dia 9 de maig, 10 del matí. Pel que fa als alevins, doncs el Roquetec Roig té derbi al camp del Tortosa Ebre el diumenge, dia 9 de maig, a les 9:30 del matí. Millor dit, el diumenge 10 de maig a les 9:30 del matí, en aquest cas. Pel que fa a la Copa Terres de l'Ebre, el Roquetec Blau jugarà aquí a casa contra el Camarles aquest dissabte, dia 9 de maig a les 10 del matí, i pel que fa a l'altre Rocketing, el Groc té derbi al camp del Catalònia el diumenge, dia 10, a les 9 i mitja del matí. Quan l'infantil de futbol 7 doncs, jugarà aquí a casa contra Rapitenca el dissabte, dia 9, en una hora que encara no està definida, i l'infantil de futbol 11 doncs, té una doble jornada aquesta setmana. Per una part, recuperarà un partit pendent de la jornada 22 contra el Josep Maria aquest dimecres, dia 6 de maig a les 7 de la tarda, i el dissabte jugarà el partit que toca de Lliga de la jornada 27a al camp de l'Alcanar, dissabte, dia 9 de maig, a les 12 del migdia. Per tant, doble cita de l'infantil de futbol 11, que pràcticament té el títol del campionat i l'ascens a primera divisió pràcticament a tocar, bona temporada de l'infantil del Rocketing. El Caet, com diem abans, ja acaba la seva lliga, i pel que fa a l'equip juvenil, en la Copa Terres de l'Ebre, doncs, el Rocketing anirà a Camp Redó el dissabte, dia 9 de maig, a les 7 de la tarda. I quan els femenins d'aquests partits són els que han previst, tot l'infantil femení es desplaçarà a Reus per jugar contra la Unió Astorga el dissabte, dia 9 de maig a les 9 del matí. El juvenil femení jugarà al camp de l'escola Base Vendrell el dissabte, dia 9 de maig a les 7 de la tarda. I pel que fa a l'amateur femení, aquesta setmana descansarà i estarà pendent del partit entre la Cava i l'Alcanar, que en funció d'aquest marcador doncs sabrà les seves opcions de poder arribar a la final de Copa. I pel que fa doncs, a l'equip amateur de la tercera catalana, doncs estem arribant a la recta final del dia, que en només dos partits, serà l'últim desplaçament de la temporada, i serà un partit que jugarà al camp de l'Atlètic Moranova. Partit que s'ha previst per el dissabte, dia 9 de maig, a les 16:45. L'Atlètic Moranova ja no es juga res, el Rocketing, com diem, té alguna petita opció encara d'arribar al segon lloc, i aquest partit el que sí que promet que és un bon espectacle, perquè no oblidem que la primera volta, quan es van enfrontar aquests dos equips al camp de la Forja i a Camp Redó, ens van regalar un partit espectacular i apassionant que va acabar amb empat a 6. Va ser un partit en què tots els equips van jugar obertament a l'atac, va ser un partit espectacular, vistós, i per tant segurament que són dos equips que els agrada jugar a un futbol ofensiu i segurament que ens oferiran un gran espectacle futbolístic. Aquesta és la valoració que feia el nostre tècnic Mario Javalores d'aquest partit al camp que es preveu al camp de l'Atlètic Moranova.
6: Pròxim partit a Moranova, jo penso que també ara mos mereixem una mica, portem partit de Mas d'Enverge, portem un partit de Godall, l'equip ha hagut d'estar bé a nivell de treball físic, a nivell de control de segones jugades, un joc molt més directe, un joc poc més al que estem acostumbrats nosaltres, i bueno, mos traieu un bon rival, a l'anada vam fer, penso que va ser un partit molt boig en un 6-6, intentarem sotmetre'ls, intentarem fer bon futbol, veurem a veure com està la classificació, si mos continuem jugant alguna cosa o no, i si no, pues a intentar sumar 3 punts i estar més amunt possible.
5: I bé, com diem, les competicions estan arribant a la recta final de les seves lligues, per tant arriba a la fase decisiva del campionat, i bé, el Rocketing, com diem, el primer equip, doncs li queda aquest partit i una altra casa contra el Pinet per tancar la lliga. I bé, fins aquí l'actualitat del Club Deportiu Rocketing per aquesta setmana.
0: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
4: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luis Mi Pérez.
7: Bon dia, ens atem un dimarts que ha de ser de temps del tot primaveral, molt variable, molt traïdor i francament canviant, especialment entre aquest matí i aquesta tarda. De moment, a hores d'ara, el que hem de destacar és que bufa una mica de vent de dalt. A diferència dels últims dies, ha tornat a entrar aquest vent de mestral, que bufa amb una mica més de ganes cap al Baix Ebre i la Ribera d'Ebre, i de moment també manté el cel més aviat destapat. Ha baixat la temperatura, el matí està sent més frescal que no pas el d'ahir. Compte, això sí, perquè aquesta tarda s'acaba aquest mestral, aquest vent de dalt, i entrarà la marinada ben humida, per tant, tornarà a inflar els núvols i acabaran descarregant tempestes. Acabaran caient gairebé a totes les comarques de l'Ebre, fins al mar. A partir de les 4 o 5 de la tarda, déu-n'hi-do el reguitzell de tamborinades i de trons intensos que hi haurà a molts indrets, i compta perquè al massís del Port, també cap a la comarca de la Terra Alta, són més que probables algunes calamarsades. N'estem pendents a la xarxa.
8: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

Antena Caro, la fórmula. When I was a young boy.

1, 2.